que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri, hi ha una barca amb un rei fort.

avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, i et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Aquella és pura però contamina el teu criteri, qui s'hi encomana viu per sempre sota una

0: el que els ha fet diferent.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

per poder seguir veient-nos, que això nostre ha estat molt bé, i no perdre l'esperança de ser amics dels cirerers, però seguim trencant-nos fèmurs sense fer-los

poca gent ha viscut ahir aquells 15 anys. Que poca gent ha tingut ahir els seus desenganys.

vaig veure el bressol com una llet primera, amb la color del sol tot verd de primavera. Va ser tu qui m'has dit primera la tendresa als llavis de ma mare en una rosa encesa. Més tard, rimant els jocs, els rius i el pols, les emocions i el focs d'uns infantils amors, i en l'exili surt que l'estudi volia, tu, en ma solitud, em feies companyia.

llengua dels meus carrers. Parlava dolçament en la fulla del vent i en la cançó del vent. El teu ressò es sentia arreu de nostra terra, més el que no sabia és que ja et feien guerra. Per tu, mestre, em faré i l'aprendré als infants. Em faré trobador que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré sol.

tu, mestre em faré, i l'aprendré als infants. Em faré trobador, que cantis els meus cants. I si no n'hi ha prou per guanyar el teu combat, un bon dia potser també em faré soldat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: L'informatiu. A Radio Arrels.
4: Bon dia, som dilluns 5 d'octubre i us informa Paula Escudero. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord tornen aquest matí a la mobilització després de jornades de protesta dijous i divendres de la setmana passada. Aquestes protestes han generat grans enfrontaments entre estudiants i policies a diferents punts de l'estat, amb alguns avalots també a Catalunya Nord. La Raquel és estudiant de Liceu Déu de Sèvrac de Ceret i explica els motius que els han portat a manifestar.
5: Els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables, tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes. Ens acosta molt estudiar a l'Enterna, a l'Internet.

0: hivern tenen moltíssima fred, som masses de classe, els que estan a Pro i en SMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben, i sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema, els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva.
1: Avui a tot l'estat francès, entre 400 i 500 liceus suspenen totalment o parcialment les classes per motius de seguretat. Més mobilitzacions a l'estat espanyol, ja que desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a ciutats com Madrid i València per reclamar el dret a l'habitatge. A Madrid, segons el sindicat dels llogaters, unes 500.000 persones han participat a la manifestació. Les mobilitzacions van començar fa uns dies arran del desnonament a Madrid d'una dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la crisi de l'habitatge que viu l'estat espanyol. El Congrés va rebutjar divendres les mesures d'urgència del govern per fer front a la crisi de l'habitatge. A Barcelona, la manifestació no es va poder fer dissabte per culpa de les fortes pluges i està prevista aquest vespre. El temporal de pluja d'aquest cap de setmana deixa greus afectacions a diversos punts de Catalunya. Les pluges torrencials han provocat inundacions, desbordaments de rius i esllavissades. Vilassar de Mar ha acumulat gairebé 290 litres per metre quadrat i Mataró i Granollers n'ha superat els 240. El 112 ha rebut unes 8.000 trucades pel temporal. Durant la nit de dissabte a diumenge, els serveis d'emergència han hagut d'ajudar persones atrapades als seus vehicles per les inundacions als carrers de Granollers i altres municipis. Les restriccions de mobilitat s'han mantingut a l'Empordà fins ahir a la nit. A Catalunya Nord, el vilatge de Nadal del Barcarès tornarà aquest novembre amb una entrada de 9 euros per als adults i 7 en prevenda, 2 euros més que l'any passat. Cal recordar que durant les festes de fi d'any arreu de Catalunya Nord hi ha mercats de Nadal gratuïts com el de Pià i altres activitats nadalenques de més petit format amb entrada gratuïta i activitats més barates. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha tornat a perdre amb contundència fora de casa, aquest cop contra el Racing 92 per 55-25. Els catalans han començat malament el partit i han encaixat un parcial de 17-0 en els primers minuts. I tot seguit, la previsió del temps amb Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodés, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
4: Radio Arrels, el volum 88.2.
5: Una hora 100% en català.
2: Radio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

se trenqui el silenci, que no es mereixi el demà. Si hem de treure rocs d'una terra de foc, que sigui per a sembrar una esperança tan volguda. Si hem de cantar junts un himne com el puny, que sigui als segadors per qualsevol treballador. Si hem de ser poble obrer, poble abans haurem de ser, que sigui caminant dins d'una lluita socialista. Si hem d'esvorar el mal i descuidar les penes, que vinguin com de pals, nos en sabrem desprendre. Si som tan pobres avui, per què quedar-ho sempre? Tenim

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
4: Bon dia, són les 7, escolteu Ràdio Arrels o en No perdem el nord, el programa dels matins d'aquesta casa. Jo sóc Miquel Martínez Vila i us acompanyaré fins les 9 del matí. Comencem avui el programa amb l'informatiu, com cada dilluns, amb la Paula Escudero.
2: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 5 d'octubre i us informa Paula Escudero. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord tornen aquest matí a la mobilització després de jornades de protesta dijous i divendres de la setmana passada. Aquestes protestes han generat grans enfrontaments entre estudiants i policies a diferents punts de l'estat, amb alguns avalots també a Catalunya Nord. La Raquel és estudiant del Liceu Déu de Sèvrac de Ceret i explica els motius que els han portat a manifestar.
5: Els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables, tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes. Ens costa molt estudiar. A l'internat, a l'hivern, tenen moltíssima fred. Som masses a classe. Els que estan a PRO i en SMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta

0: prepara per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva.
1: Avui a tot l'estat francès, entre 400 i 500 liceus suspenen totalment o parcialment les classes per motius de seguretat. Més mobilitzacions a l'estat espanyol, ja que desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a ciutats com Madrid i València per reclamar el dret a l'habitatge. A Madrid, segons el sindicat dels llogaters, unes 500.000 persones han participat a la manifestació. Les mobilitzacions van començar fa uns dies arran del desnonament a Madrid d'una dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la crisi de l'habitatge que viu l'estat espanyol. El Congrés va rebutjar divendres les mesures d'urgència del govern per fer front a la crisi de l'habitatge. A Barcelona, la manifestació no es va poder fer dissabte per culpa de les fortes pluges i està prevista aquest vespre. El temporal de pluja d'aquest cap de setmana deixa greus afectacions a diversos punts de Catalunya. Les pluges torrencials han provocat inundacions, desbordaments de rius i esllavissades. Vilassar de Mar ha acumulat gairebé 290 litres per metre quadrat i Mataró i Granollers n'ha superat els 240. El 112 ha rebut unes 8.000 trucades pel temporal. Durant la nit de dissabte a diumenge, els serveis d'emergència han hagut d'ajudar persones atrapades als seus vehicles per les inundacions als carrers de Granollers i altres municipis. Les restriccions de mobilitat s'han mantingut a l'Empordà fins ahir a la nit. A Catalunya Nord, el vilatge de Nadal del Barcarès tornarà aquest novembre amb una entrada de 9 euros per als adults i 7 en prevenda, 2 euros més que l'any passat. Cal recordar que durant les festes de fi d'any arreu de Catalunya Nord hi ha mercats de Nadal gratuïts com el de Pià i altres activitats nadalenques de més petit format amb entrada gratuïta i activitats més barates. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha tornat a perdre amb contundència fora de casa, aquest cop contra el Racing 92 per 55-25. Els catalans han començat malament el partit i han encaixat un parcial de 17-0 en els primers minuts. I tot seguit, la previsió del temps amb Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
4: Radio Arrels, Alenyà, 95.
5: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
6: Dilluns 5 d'octubre, escolteu Ràdio Arrels. D'aquí uns instants parlarem del Fòrum Transfronterer de la Feina amb l'Enric Balaguer. Abans, però, una mica de música, tindrem La Barca, una cançó de Miqui Núñez.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Economia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: S'apropa la temporada d'hivern i France Travail multiplica les iniciatives per mobilitzar. El 29 de setembre, a la Guingueta d'Ix, a Cerdanya, s'ha fet el Fòrum Transfronterer de l'Ocupació. Ens acull Rémi Porra, de France Travail. Rémi Porra, ens retrobem avui amb una cosa una mica diferent que la plaça de l'emploi, que és un Fòrum Transfronterer.
3: Sí, avui en Burmadam, el 29 de setembre, se celebra el Fòrum Transfronterer. És una trobada que ja existeix de fa 3 o 4 anys i dedicada a l'ocupació, la formació i la mobilitat professional entre França, Catalunya i Andorra.
2: Hi ha diverses parades?
3: Sí. L'objectiu és apropar les demandes d'ocupació, les empreses i organismes de formació, i avui tenim el Servei d'Ocupació Català, que pot ajudar a trobar feina a l'altre costat de la frontera, i estacions d'esquís i emprenedors de Cerdanya per la temporada d'hivern, sobretot.
4: Actualment, ara hi ha aquestes ofertes, estan organitzades una mica per sectors professionals.
2: M'apropo de la parada del Consell Comarcal de Cerdanya.
4: Una mica de varietat, i trobareu doncs aquí en aquest link oficial i en els altres canals de difusió totes aquestes ofertes, i es van actualitzant també.
2: Vale? Què veniu a oferir aquí?
5: Jo sóc la Heidi, del Consell Comarcal de la Cerdanya, i avui venim a explicar que el Consell Comarcal té una pàgina web dins de la pàgina del Consell Comarcal, un aplicatiu en el que les empreses publiquen ofertes de feina. Llavors, les persones que busquen feina just poden veure quines ofertes hi ha al territori i contactar directament amb aquestes empreses.
2: La mobilitat transfronterera, és que teniu molts treballadors que venen de l'altra banda de la raia?
5: La veritat és que en aquesta cartellera d'ofertes de feina sí que hi ha algunes empreses doncs, del territori francès que hi publiquen, just per la proximitat que tenim al territori. A més, també fem aquesta aliança transfronterera, diguéssim, on France Travail ens convida a la jornada d'avui, i nosaltres també els convidem a la jornada que realitzem, de la jornada d'ocupació i emprenedoria, que fem la primera setmana d'octubre cada any. D'enguany la fem el proper 5 d'octubre.
2: Quins són els frens, els impediments que troben la gent per creuar la frontera?
5: Clar, a vegades just hi ha un impediment, a vegades, que és la llengua. No? Ens trobem que just avui ens hi hem trobat amb algunes persones que venien a preguntar, no? Doncs just per la cartellera d'ofertes de feina, i just amb la llengua, si no parlen una mica doncs, el català o el castellà, doncs hi ha aquest primer impediment, no? Però a nivell idiomàtic, si hi ha gent que parla i que es pot comunicar, no?, amb les diferents llengües, com ens hem trobat el dia d'avui, no té per què haver cap tipus d'impediment, no?
2: Quina categoria de feines proposeu majoritàriament?
5: Més que les proposem nosaltres, són les empreses que publiquen. Per tant, hi ha empreses de tot tipus. Sí que hi ha al territori, no?, una demanda força elevada doncs, del sector de la restauració, per exemple, o just de diferents empreses que busquen personal per les temporades, no?, sigui d'estiu o sigui d'hivern. Llavors, hi ha molts sectors professionals.
2: Una jove parella s'acaba d'aixecar de la parada del Consell Comarcal de Cerdanya. Qui cerca feina és el noi. Com has estat informat d'aquesta trobada?
6: Bueno, m'he informat perquè m'han fet una invitació, perquè estic en la búsqueda de treball, i bueno, i aquí estoy.
2: On vius?
6: Visc aquí a Burmadam.
2: Molt bé, cerques feina en quin sector?
6: En el sector de la mecànica.
2: Com veus el sector justament del treball aquí?
6: bueno, està molt, molt interessat, perquè molt interessant, perquè a més és gent que busca, gent que té dificultat per encontrar treball, i està molt bé, molt, molt bé planificat. I bueno, i gent que li costa les xarxes i tot això, pues també està molt bé.
2: EURES és la xarxa europea de cooperació per l'ocupació que connecta els candidats i empreses de tot l'espai econòmic europeu i Suïssa. També en aquest fòrum té una parada.
7: Em dic Arnau Soy, treballo a la xarxa EURES a la província de Girona del Servei d'Ocupació de Catalunya.
2: Què oferiu aquí avui a la guingueta d'Ixa Bormana?
7: Nosaltres venim ja fa uns anys en aquest fòrum que organitza Pôle Emploi, o France Treball ara, i venim com a soci transfronterer del Servei Públic d'Ocupació francès, i també com a actor transfronterer i com a homòleg del Servei d'Ocupació francès. Aleshores, per nosaltres és una mica el tret de sortida tota aquesta oferta que comença a aparèixer per la temporada d'hivern, sobretot del sector serveis, sector restauració, sector turisme, i per tant portem oferta que comença a estar molt relacionada amb aquest sector, tot i que també en podem dur d'altres tipus, i aquí en tenim tot un ventall. Sí que per nosaltres representa ja un començament a tota aquesta temporada d'hivern, podríem dir, no? on treballem amb les empreses de la nostra banda, però també estem oberts a difondre les ofertes de la banda francesa.
2: Hi ha molta mobilitat transfronterera per l'ocupació?
7: Bé, aquesta és una pregunta molt, molt recurrent en tot l'entorn transfronterer i en tots aquests projectes que s'enceten i que es duen a terme, i que no té una resposta molt clara, però sí que està clar que hi ha un interès de moltes persones que viuen prop de la frontera i que per tant no volen veure tallat el seu radi d'acció o el seu mercat laboral, i que poden tenir opcions a l'altra banda o a l'altre país, no? Per tant, més enllà de si n'hi ha molts o pocs, senzillament és oferir-los la possibilitat de tenir a aquells que s'ho plantegin, no? La veritat és que jo diria que els últims anys, potser perquè hem set més capaços de detectar-los, el nombre ha incrementat de treballadors que es plantegen treballar a l'altra banda de la frontera, i que moltes vegades no es plantegen un canvi de residència, sinó que estan disposats a creuar la frontera per tornar al seu país d'origen.
2: Què s'hauria de millorar?
7: S'hauria de millorar, suposo, la informació que es dona a les persones perquè siguin conscients que existeix aquesta figura de transfronterer, perquè siguin conscients dels avantatges fiscals, de seguretat social que poden tenir, que tampoc són molts però que són rellevants en el dia a dia d'una persona treballadora. I també, evidentment, després hi ha una sèrie de barreres que no suposen una cosa a millorar a nivell d'institucions o a nivell de territori, sinó a nivell personal de cadascú, no? com ser conscient de la cultura empresarial, de la llengua que es parla a l'altra banda, i per tant formar-se en aquest sentit en previsió de poder ampliar aquest radi d'acció que comentava en el teu futur, no? Dins de la teva carrera professional.
2: El coneixement d'idiomes suposo que és... que és realment indispensable.
7: No en tots els casos, perquè com et deia treballem alguna oferta amb requisit o de tipus turístic, de tipus sector serveis, i que no sempre tenen el requisit de l'idioma del país, però sí que és veritat que la majoria demanen català, castellà, o com a mínim una de les dues, no? I a més del francès o l'anglès o els altres idiomes que puguin tenir com a requisit.
2: Aquí a la Cerdanya estem a la cruïlla de tres estats. També Andorra pot oferir oportunitats. aquí ens trobem a la parada del Servei d'Ocupació d'Andorra. Com és que veniu fins aquí?
8: Bueno, primer perquè ens han convidat, sempre ens conviden aquí des de la France Travail, i tenim molt bones relacions amb ells, i, bueno, i més que res per contestar totes les preguntes que puguin tenir la gent que està buscant feina, com si volen venir a treballar a Andorra, com quines són els permisos, els tipus de feina que oferim, tot aquest tipus d'informació que podem donar a la gent.
2: Per treballar a Andorra és fàcil per una persona d'aquí?
8: Sí, pels francesos, portuguesos i espanyols hi ha un acord trilateral en el qual les formalitats per poder aconseguir el permís de treball són molt, molt, molt fàcils.
2: Què podeu oferir com tipus de feina?
8: Nosaltres principalment oferim molt tipus de feina. Principalment tenim ofertes del sector de la hostaleria, de la restauració, de la construcció també, i comerç.
2: Suposo que amb el que m'acabeu de dir, el coneixement d'idiomes, ho poso molt al plural, és necessari i important.
8: Totalment, sí. El francès és molt important, però bueno, també han de saber parlar la llengua, el català i el castellà.
2: Justament parlem del català. El català és obligatori, no totalment, però per a algú que se vol quedar a Andorra després de les noves lleis és imprescindible.
8: Sí, aviam, el català al final ha de ser una llengua que és la llengua que es parla al país, i sí que és cert que es donen facilitats, perquè si la persona no sap parlar el català al principi, doncs li donen un marge, un temps i les facilitats per poder aprendre la llengua.
2: Es pot venir a Andorra per fer una temporada, després és complicat quedar-se?
8: Bueno, depèn de la formació que tinguis i l'experiència.
2: També el transport públic és important, que representeu?
7: Sí, nosaltres originàriament és Cooperativa Interurbana d'Andorra, que a més té també, a través d'Uticopalsa, doncs, la licitació de línies nacionals regulars d'Andorra.
2: Què veniu a proposar aquí mateix a la Guingueta?
7: Nosaltres el que venim és a cercar candidats a xòfers de conductors d'autobús.
2: Doncs si entenc bé, hi ha una manca, falta conductors d'autobusos a Andorra?
7: Sí, certament, no només és una particularitat d'Andorra, és una particularitat de la Unió Europea en general, i llavors nosaltres bàsicament ens nutrim de conductors amb experiència extracomunitaris, però no volem descartar evidentment la possibilitat, doncs, de cercar i d'indagar en els mercats propers, no només a Andorra mateix, sinó, doncs, a la Seu o Catalunya en general i Bormedà amb la Guingueta, doncs, si hi ha conductors que puguin venir a treballar amb nosaltres a Andorra.
2: Quines condicions demaneu, evidentment, de tenir el carnet de conduir? Això va, és normal, però hi ha algunes altres especificitats que cal tenir per treballar amb autobusos o autocars a Andorra?
7: No, tenir un carnet de conduir que sigui vàlid a la Unió Europea i això, i llavors tenir el nivell D, que el que fa, diguem-ne, és capacitar el conductor per poder portar, doncs, vehicles sense limitació de seients.
2: Elisabet, què veniu a cercar aquí?
9: Bueno, no ho sé, m'he enterat que hi havia com una espècie d'organització on els que busquen contractar es reuneixen, i els que busquen feina, pues, també, no? Després he vingut per donar una ullada, per veure què s'ofereix, per saber una mica com funcionen aquestes trobades i per, bueno, i també per veure quines possibilitats de feina puc trobar aquí i quines empreses ofereixen aquesta feina.
2: Quin tipus de feina cerqueu?
9: Bueno, jo sempre m'he mogut molt pel món del turisme, tot i que he treballat també en geriatria, en la salut, però ara sí que m'agradaria més enfocar-me en el turisme, perquè he estat a l'estranger amb l'excusa de treballar en hospitals a fora, i ara ve el moment, no? La neu porta molt de turisme d'esport i hi ha la possibilitat de fer treballs d'hostaleria o de turisme, i per aquí em moc una mica, sí. Ara que ve l'hivern, sobretot.
2: Us sembla bé aquest tipus d'iniciativa?
9: Home, jo sóc de l'antiga usanza. A mi m'agrada molt el cara a cara. Ja m'agraden, les aplicacions i tot el que és l'internet, però el plaer de poder seure en una taula i que t'atengui la persona en qüestió de l'empresa que et vol contractar és algo que s'ha de valorar molt i que cada vegada és menys.
2: I a Cerdanya hi ha una empresa pública que té realment una vocació transfronterera, és l'Hospital de Cerdanya. Virginie, de l'Hospital de Cerdanya, què proposa l'Hospital de Cerdanya?
10: Aquí venim per fer una mica de presentació de l'hospital, perquè ara mateix busquem metges. I aquí mateix no sé si els metges vindran per fer una proposta o el que sigui. Doncs venim aquí perquè l'Hospital de Cerdanya sigui a Cerdanya, tant del costat francès que del costat català.
2: Que la gent ho tinguin present, que existeix aquest hospital, perquè encara no és prou conegut.
10: Sí, conegut, sí, però hi ha coses encara que no saben què fem i és per això que venim aquí.
2: La gent potser creuen que és complicat, potser no trobaran personal que parlen francès, o potser és aquest el problema?
10: No tant, perquè bueno, hi ha tendem que fan que hi ha o francesos amb català o espanyols, i els tres idiomes es parlen per quasi tots els treballadors.
2: Doncs si entenc bé, de moment se cerca metges, però evidentment aquest fòrum serà complicat, veure un metge arribar seria una mica l'atzar.
10: Sí, és això mateix, això mateix.
2: Sí, evidentment, actualment se cerca metge, també la gent poden potser proposar a qualsevol lloc de treball.
10: És això, sí. Ja poden posar a través de la web el seu currículum.
2: Altres operacions semblants es fan el 5 d'octubre a l'Hotel del Prado de Puigcerdà i el 8 d'octubre a Font-Romeu.
11: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
0: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Són 8:45, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels, avui amb Miquel Martínez Vila. Canvia el presentador, però els costums no canvien i per tant saludem a l'Enric, que ens porta la previsió del temps.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. D'hores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
5: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: volíem estar.
1: Escolteu, No perdem el nord a Ràdio Arrels, i ara parlarem de Pau Casals, amb un podcast que ja haureu pogut sentir perquè fa unes quantes setmanes que en passem capítols. Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Casals, una vida per la música i per la pau. Avui amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
0: Núria Ballester, quina relació tenia Pau Casals a Puerto Rico abans de la seva arribada a 1955?
1: Doncs bé, Pau Casals, com bé sabeu, tenia la vinculació que la seva mare doncs, havia nascut a Puerto Rico i ella allà tenia molta família, de fet tots els cosins de filló, que ja des dels anys 50 doncs, mantenien una correspondència bastant assídua amb ell. I doncs, li deien que el recordaven molt i que tenien moltes ganes doncs, de que visités la illa perquè el volien conèixer en persona. És a dir, que abans que ell arribés a l'any 1955 de vinculació, sobretot familiar, però també d'altres membres de Puerto Rico, com va ser el Jaime Benítez, que era el rector de la universitat, o també el Montañez, que era el tiet de la Marta Casals, que era periodista, també havia tingut, doncs, s'havia cartejat amb Pau Casals, amb la qual cosa doncs, ja tenia una relació, no?, epistolar en aquest sentit.
0: Les autoritats coneixien Pau Casals, però la gent del poble potser no tant, no?
1: No, és evident, clar, la gent que coneixia Pau Casals eren o els que estaven vinculats amb la música, evidentment, els polítics i les autoritats, perquè doncs, els seus familiars ja s'havien preocupat també de parlar d'ell, de que doncs, era un músic molt important, i aquesta vinculació amb Puerto Rico, doncs, evidentment, per ells era, no?, els havia cridat sempre molt l'atenció. Per aquest motiu, doncs, en aquests últims anys, no?, a partir sobretot de l'any 54, 53, 54 i sobretot el 55, el conviden oficialment, no?, és a dir, el governador de Puerto Rico el convida oficialment i també el rector de la universitat a visitar el que és la terra natal de la seva mare.
0: Però ho vam preparar, no?, això?
1: Sí, evidentment, hi va haver-hi tota una sèrie doncs, de persones que van estar al darrere, no?, d'aquest retorn. També és veritat que hem de recordar que Casals, en el moment en què visita doncs, la illa de la seva mare, és un moment vital molt important, perquè ell, bueno, recordem que feia poc que havia mort la que havia sigut doncs, la seva companya a l'exili, no?, la Francesca de Capdevila, que just a inicis del 55 va morir. Aleshores ell es trobava doncs, en un moment també incert i va decidir doncs, que era el moment, no? Ell sempre havia promès a la seva mare que abans de morir visitaria Puerto Rico, perquè la seva mare, quan ell era molt petit, sempre li parlava de la illa, sempre li parlava del mar del Carib, i Casals li havia fet aquesta promesa, i bé, circumstàncies de la vida i també doncs, de que hi va haver-hi una sèrie de gent a Puerto Rico que es va mobilitzar per fer aquesta invitació oficial, doncs van propiciar que aquest 11 de desembre de l'any 55 Casals arribés a la illa doncs, on havia nascut la seva mare.
0: Hi ha una anècdota sorprenent, és la història de la casa de la seva mare, no?
1: Sí, de fet, quan Pau Casals va arribar, que va ser una arribada multitudinària, bueno, més de 200 persones l'estaven esperant amb tots els familiars, es van fer molts actes públics en aquells dies a Puerto Rico, i un dels actes va ser la visita a Mayagüez de la casa on havia nascut la mare de Pau Casals, però també era la casa on havia nascut la mare a Angélica Montáñez, que era la mare de la Marta Montáñez, que després esdevindria l'esposa de Pau Casals. És a dir, és una anècdota curiosa de que en la mateixa casa doncs, van néixer dues mares molt importants per la vida de Pau Casals.
0: El 22 d'octubre de 1973 mor en Pau Casals. Com va ser rebuda la mort, la notícia al Vendrell i al Catalunya?
1: Bé, va ser un impacte molt gran. Penseu que Pau Casals pels catalans doncs, era un símbol, no?, d'aquesta lluita franquista, antifranquista, I tant al Vendrell com a tot Catalunya, doncs, les portades dels diaris, es van fer actes al Vendrell també d'homenatge, tot i la situació política, doncs, que era la que era, però va tenir un impacte molt, molt gran, no? I també esperant aquest retorn, no? que tots esperaven de que algun dia el mestre, doncs, encara que no fos viu, tornaria a Catalunya en les seves despulles l'any 79.
0: Això ha estat un tràmit complicat. Qui ha portat els tràmits?
1: Bé, de fet, va ser la pròpia viuda, la Marta Casals, que ella, doncs, complint la voluntat del seu difunt espòs, del mestre, que ell va deixar escrit al seu testament que un cop recuperada, no, les institucions democràtiques de Catalunya, volia ser enterrat al Vendrell. Ella va trucar al president Tarradellas, el qual el coneixia, tenien una relació, doncs, dels anys d'exili en Pau Casals s'havien conegut, i li va dir que el seu el mestre li havia deixat, no, que ha escrit al seu testament aquesta voluntat, i es van començar els tràmits, i aleshores de la Generalitat, i també coordinats amb el que és l'Ajuntament del Vendrell i vendrellencs, no, sobretot els de vendrellencs de l'Associació Musical van procedir a, doncs, a organitzar tots aquests actes que van ser multitudinaris, i es van fer no només a Barcelona, a la Generalitat, on es va obrir una capella ardent, també al monestir de Montserrat. Hi va haver un acte multitudinari d'homenatge a Casals, i evidentment al Vendrell, que va ser, doncs, quan el va ser ja definitivament enterrat al cementiri, va ser un acte clamorós de tota la gent al carrer, inclús, doncs, al cementiri hi ha imatges molt maques on es veu també, doncs, els nens del Vendrell que van aixecar un pilar en homenatge, doncs, també a aquesta afició que Casals va tenir sempre pels castells. Va ser, doncs, un acte molt, molt emotiu, molt viscut per tots els vendrellencs, doncs, perquè finalment el cos, no, del benvolgut mestre Pau Casals tornava a casa seva.
0: Per al Vendrell és important, però Casals deixa un llegat universal a tot el món.
1: Sí, Casals ens ha deixat, no, un llegat universal, no només en la part musical, sinó també tot el seu llegat de pau, no? Va ser un músic que va posar tot el seu art al servei d'uns ideals a favor de la llibertat, a favor de la democràcia, a favor de la pau, i al llarg de la seva vida, doncs, va fer servir el seu art per protestar i per defensar aquests valors que ell considerava sagrats, no? I jo crec que això és una mica el que hem de preservar totes les institucions que treballem avui en dia, no? Per preservar el seu llegat, des de la Fundació Pau Casals al Vendrell, però també al Vendrell, la Casa Nadiua i tots els elements que es conserven a Prada de Conflent, evidentment, a Puerto Rico, tots els llocs on encara, no, hi ha aquesta flama viva del mestre Casals, tenim aquest deure de reivindicar, no, la figura de Pau Casals com un dels millors músics del segle XX, però també Pau Casals com un gran humanista i una persona, doncs, que va lluitar per uns ideals i per un missatge que, desgraciadament, avui és més viu que mai, no?
2: L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
0: Hi ha també lloc Casals al Japó, als Estats Units i a d'altres llocs?
1: Sí, sí, sí, Casals encara al Japó és una figura molt, molt venerada. Ell va fer la primera visita al Japó l'any 1961 i va deixar un impacte importantíssim. S'estan celebrant en el marc ara aquest any un munt d'activitats i conferències allà, però també hi ha un Casals Hall que depèn de la Nihon University, que porta el seu nom. També a Marlboro, uns festivals de música, doncs, que cada any se celebren i que Casals hi estava molt vinculat, la seva presència és molt present, també a la Manhattan School of Music, també a Alemanya, a Kronberg, hi ha un Casals, el Casals Forum, és a dir, el seu nom continua molt vigent en molts països, i el seu llegat, evidentment, també.
0: Núria Ballester, també al Festival Pau Casals de Prada, quan venen a joves violoncel·listes, sempre hi ha una gran emoció. Casals i el violoncel és una cosa forta.
1: Sí, sí, sí. De fet, Pau Casals és el referent, no? Jo crec que va ser el pare del violoncel modern i ell va ser qui va revolucionar, no?, la forma de tocar el violoncel, i per molts joves violoncel·listes la seva figura és molt important. I el fet d'anar a tocar en aquests llocs on ell va viure, no?, jo crec que és molt important per mantenir aquesta flama viva i aquest esperit.
0: Escoltem Quim Tejedor i Guillem Vega, dos violoncel·listes que van actuar al Festival Casals de Prada 2025.
3: Doncs des de ben petit a mi em va fascinar el violoncel, òbviament, doncs a Catalunya, justament per la figura de Pau Casals, no? Doncs el violoncel és un instrument, doncs, molt important i que fa, jo crec, que moltes persones il·lusió tocar, i jo, doncs, des de ben petit, la veritat és que hem seguit així. És possiblement la referència, no? Des de que ell va sortir, doncs, ha sigut un exemple a seguir per absolutament, crec que tots els cel·listes que han vingut darrere, els grans cel·listes del segle XX, crec que ha sigut una referència absoluta, i evidentment, doncs, estar en el festival que hi va crear aquí a Prades, doncs, evidentment com a cel·listes i com a catalans també, doncs, per nosaltres és un absolut privilegi.
4: Sí, sí, absolutament. Per a mi és molt, molt especial estar aquí aquestes dues setmanes, el lloc on Pau Casals ha passat tant de temps i on podem respirar una mica tot el seu llegat, a les esglésies on toquem, a l'allotjament, envoltats d'aquestes muntanyes, és molt, molt especial.
1: No, és el mateix que quan venen a tocar al Vendrell o al museu, no? Quan toquen a la seva casa de la música, senten una emoció realment increïble, no? I això jo crec que és important, és el fet que ells també coneguin, aquests joves violoncel·listes puguin tenir l'oportunitat d'anar a Prada, al Vendrell, no?, Puerto Rico, els llocs on el mestre va viure, perquè també ells siguin conscients, no?, d'aquest llegat i que també puguin transmetre a les noves generacions. Això és molt important, i Casals sempre ho deia, és a dir, els joves són el futur, i és el que hem de treballar, no?, entre tots, totes les institucions que tenim aquest deure, no?, i que encara tenim el nom de Pau Casals vinculat. Hem de treballar perquè la gent jove continuï i conegui qui va ser aquest gran músic.
0: Núria Ballester, directora del Museu del Vendrell, un museu renovat no fa gaire, no? O sigui, l'hem d'aconsellar, suposo.
1: Sí, evidentment, és a dir, totes aquelles persones que encara no el coneguin, convido a que vinguin a visitar el Museu Pau Casals, que està ubicat a la casa que Pau Casals es va fer davant de la platja de Sant Salvador, el Vendrell. És un museu fantàstic, i que recentment vam renovar, el 2022 vam renovar tota la museografia amb un museu més interactiu, on hi ha molta música, però preservant també l'esperit de la casa, no? I bé, totes les persones, doncs, que no el coneguin, aprofito, doncs, aquesta la vinentesa per convidar-los i perquè ens vinguin a conèixer i també coneguin, doncs, la vila nadiua de Pau Casals al Vendrell.
0: Núria Ballester, moltíssimes gràcies per atendre Radio Arrels des del Vendrell. Fins una altra.
1: A vosaltres, un plaer.
0: Era el 14è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Hem escoltat un extracte del Parlament de Pau Casals per la seva última actuació en terra catalana l'11 de setembre 1966 a Sant Miquel de Cuixà. Una emissió de Radio Arrels Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: La intel·ligència artificial desorganitza el mercat de l'electricitat. Bon dia. La intel·ligència artificial, a més de gastar molta energia elèctrica, doncs ha irromput amb força en el mercat propi de l'energia, transformant profundament la manera com es gestionen i es comercialitzen els recursos elèctrics. Segons un reportatge recent de Reporter, aquesta irrupció ha generat preocupacions significatives entre els reguladors i els actors del sector. Des de fa aproximadament 2 anys, els algoritmes han multiplicat la seva presència en les operacions de compra i venda d'electricitat a Europa. Aquests sistemes automatitzats són capaços d'analitzar grans volums de dades en temps real, prenent decisions d'inversió i ajustant les estratègies comercials en qüestió de mil·lisegons. Aquesta velocitat i complexitat han superat sovint la capacitat de supervisió dels organismes reguladors, que denuncien una manca de transparència en les operacions algorítmiques. Un dels principals riscos associats a l'ús massiu de la IA en aquest context és la possibilitat de manipulació del mercat. Els algoritmes poden intencionalment o no crear situacions de volatilitat artificial afectant els preus de l'electricitat i generant desequilibris que poden perjudicar tant els consumidors com els productors. A més, la concentració d'aquestes tecnologies en mans de grans empreses pot limitar la competència i dificultar l'accés al mercat per a actors més petits. Els reguladors europeus han començat a prendre mesures per abordar aquests desafiaments. S'estan desenvolupant noves normatives per millorar la transparència dels algoritmes i garantir que les seves operacions siguin auditables i conformes amb els principis de justícia i equitat del mercat. Si és veritat que la integració de la IA en el mercat europeu de l'energia pot representar una oportunitat per millorar l'eficiència i la gestió dels recursos, no obstant això, sense una regulació adequada i una supervisió efectiva, aquesta transformació pot comportar riscos significatius. I a més, cal recordar que si es millora l'eficiència d'un val, de l'altra banda també es consumeix molta més electricitat. Finalment, potser que el medicament és més perillós que no pas la malaltia.
4: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
5: Escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels com cada matí, i ara parlarem amb Miquel Rodríguez, que està preparant amb intel·ligència artificial una agenda de Catalunya Nord. Parlarem, doncs, d'aquesta intel·ligència artificial que Trump intenta anomenar superintel·ligència, però no li està sortint massa bé. Parlem amb ell, doncs, d'intel·ligència artificial. També amb la Paula Escudero.
6: La intel·ligència artificial, pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que la intel·ligència artificial necessita grans centres de dades per funcionar, encara que sovint en diem simplement el núvol. Però el núvol no és pas una cosa que flota per internet. Són ordinadors reals que consumeixen electricitat i aigua. Avui veurem una altra limitació important: què passa quan la màquina no pot comprovar el que diu amb la realitat. Bon dia, Miquel.
7: Bon dia, Paula.
6: Miquel, l'altre dia em deies que aquestes màquines fan evaporar l'aigua de veritat, però ara em dius que no saben pas si plou.
7: Sí, parlen de la pluja com ningú i no saben pas si ara està plovent. I aquí ja veieu la clau de tot plegat, no? Aquestes màquines viuen en un món fet fora que de paraules. Tot el que saben del món ho han llegit, no, no tenen accés al món real.
6: Tornem doncs al magatzem dels calaixos. Què hi falta, doncs?
7: Sí, clar, al magatzem hi falten finestres, no? No el poden veure al món. Hi ha milions de calaixos amb, no, aquest mapa de paraules del qual hem parlat i cap obertura cap enfora. És un xic com la caverna de Plató, no? Que si imagineu algú que ha neixit a dins i que no n'ha sellit mai, tot el que sap de la pluja ho sap per les ombres de la paret i pel soroll que li arriba. Els models, ells, coneixen fora que els textos dels calaixos. Us en parlaran meravellosament, perquè hi tenen els poetes, els metròlegs, els pagesos, tot barrejat, i podem doncs parlar del temps. Me demaneu-li si plou ara i no en poden saber pas res, evidentment. I si tots els textos deien que la neu crema, vos dirien que la neu crema, ben tranquils.
6: I una persona com ho fa, això?
7: Clar, en altres és diferent perquè associem experiències a les paraules. Com un pare mena el nina al supermercat o al mercat i li diu, això és un préssec. La paraula queda enganxada a la cosa. Hi ha un record de l'olor, del pes, del suc que en raja. I doncs, per la màquina, en canvi, préssec és fora d'una paraula que viu a prop de dolç o de pinyol i d'estiu, no? Com dèiem, doncs, els calaixos estan endreçats de manera a que les paraules semblants, les paraules que tinguin més probabilitat de ser juntes, estiguin relacionades. I aquesta xarxa de paraules s'aguanten les unes sobre les altres, no? Cada paraula es relaciona amb les altres i estan totes penjades en l'aire, sense cap fil que toqui terra.
6: I aquest magatzem es va posar en el dia, almenys?
7: Aviam, el magatzem s'endreça me pas tot sol. El mapa que sall de l'entrenament és estàtic. Hi ha tot un càlcul dels pesos, dels vectors que correspondran a cada lot de paraules, i això és estàtic. El món, mentrestant, se mou, no? Canvien els batlles, els ministres, les festes canvien de data... Hi ha un dia en què se pot pas passar a la D115, no? La nostra estimada carretera del Vallespí, que si es bloqueja ja no podem ni sallar ni entrar. Doncs el magatzem se queda com era el dia que van acabar d'endreçar-los, no sent passar el temps. I aquí ve el moll de l'assumpte, que la màquina no pot comprovar res per ella mateixa. Sí que li podem donar accés a internet perquè ho comprovi, però per ella, la veritat, vol dir això que sona com els textos que tinc als calaixos, no? Ella té tota aquesta informació emmagatzemada i la pot mobilitzar. La majoria de cops això coincideix amb el món. Vaja.

0: obrir la finestra, tastar la sopa, trucar a l'Ajuntament. Aviam, de fet, el nin que juga, no? El nin que juga i que descobreix la motricitat, l'experiència del dolor, vaja, això és extremadament ric a nivell cognitiu, no? I fins i tot quan som adults el món ens corrigeix, no? Quan ens equivoquem ens corrigeix i a vegades a bufetades. A la màquina el món, en canvi, no la corregeix pas gaire, no? O no directament, en tot cas. Les correccions li arriben fora que si algú un dia reorganitza el magatzem.
1: I a l'agenda de Catalunya Nord, com us en sortiu?
0: Clar, l'agenda té aquest problema, no? De no tenir contacte amb la realitat. Per això hi posem una verificació humana un cop la màquina hagi llegit el correu de l'associació, no? Agafa el correu, el transforma, el formateja, el posa a la base de dades i llavors nosaltres hem de validar l'activitat o no. I això efectivament ho hem de fer perquè llegir un correu és pas tocar la realitat. El correu pot estar equivocat i comunicar-nos una data creïble i la màquina ho pot pas saber. De fet, nosaltres tampoc, no? Nosaltres, en canvi, sí que podem despenjar el telèfon i comprovar la informació, tot i que, òbviament, estem reduint el marge d'error i no el podem eliminar, no? Que amb o sense robot l'error és humà i en cometrem. Una cosa que la màquina mai tindrà és aquest contacte amb la realitat, no?
1: Molt bé. I doncs què ens porteu la setmana que ve?
0: Aviam, sí, la setmana que ve intentarem obrir la capsa. Veurem per què ni els que han construït aquestes màquines saben pas dir que hi passa dins. I què vol dir això per nosaltres, tant a nivell de doncs, l'agenda de Catalunya Nord com a nivell de societat, això implica. Així que tingueu molt bona setmana i fins una pròxima.
1: Miquel Rodríguez, moltes gràcies. Cada setmana a Ràdio Arrels. Adéu.
0: Adéu.
2: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
5: Bon dia, són les 8 del matí i escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels, avui amb Miquel Martínez Vila. Per començar bé l'hora i ben informats, ara ve la Paula Escudero amb l'informatiu.
4: L'informatiu a Ràdio Arrels.
6: Bon dia, som dilluns 5 d'octubre i us informa Paula Escudero. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord tornen aquest matí a la mobilització després de jornades de protesta dijous i divendres de la setmana passada. Aquestes protestes han generat grans enfrontaments entre estudiants i policies a diferents punts de l'estat, amb alguns avalots també a Catalunya Nord. La Raquel és estudiant de Liceu Déu de Sèvrac de Ceret i explica els motius que els han portat a manifestar.
7: Els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables, tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes. Ens costa molt estudiar. A l'Anterna, a l'hivern, tenen moltíssima fred. Som masses a classe. Els que estan a PRO i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva.
6: Avui a tot l'estat francès, entre 400 i 500 liceus suspenen totalment o parcialment les classes per motius de seguretat. Més mobilitzacions a l'estat espanyol, ja que desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a ciutats com Madrid i València per reclamar el dret a l'habitatge. A Madrid, segons el sindicat dels llogaters, unes 500.000 persones han participat a la manifestació. Les mobilitzacions van començar fa uns dies arran del desnonament a Madrid d'una dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la crisi de l'habitatge que viu l'estat espanyol. El Congrés va rebutjar divendres les mesures d'urgència del govern per fer front a la crisi de l'habitatge. A Barcelona, la manifestació no es va poder fer dissabte per culpa de les forces

0: fortes pluges i està prevista aquest vespre. El temporal de pluja d'aquest cap de setmana deixa greus afectacions a diversos punts de Catalunya. Les pluges torrencials han provocat inundacions, desbordaments de rius i esllavissades. Vilassar de Mar ha acumulat gairebé 290 litres per metre quadrat i Mataró i Granollers n'ha superat els 240. El 112 ha rebut unes 8.000 trucades pel temporal. Durant la nit de dissabte a diumenge, els serveis d'emergència han hagut d'ajudar persones atrapades als seus vehicles per les inundacions als carrers de Granollers i altres municipis. Les restriccions de mobilitat s'han mantingut a l'Empordà fins ahir a la nit. A Catalunya Nord, el vilatge de Nadal del Barcarès tornarà aquest novembre amb una entrada de 9 euros per als adults i 7 en prevenda, 2 euros més que l'any passat. Cal recordar que durant les festes de fi d'any arreu de Catalunya Nord hi ha mercats de Nadal gratuïts com el de Pià i altres activitats nadalenques de més petit format amb entrada gratuïta i activitats més barates. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha tornat a perdre amb contundència fora de casa, aquest cop contra el Racing 92 per 55-25. Els catalans han començat malament el partit i han encaixat un parcial de 17-0 en els primers minuts. I tot seguit, la previsió del temps amb Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
2: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodés, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
3: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels,

0: Dilluns 5 d'octubre, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i com cada dilluns a aquesta hora ens interessem per una revista, la revista de la setmana, que aquesta setmana és la revista Descobrir. Ara ens sentirem l'entrevista de Pasqual Tirac amb Joan Morales.
1: La revista de la setmana.
2: Amb Pasqual Tirac.
3: Com ja és tradició, ens comuniquem amb el director de la revista Descobrir, Joan Morales, per una breu presentació del número del mes. Bon dia, Joan.
4: Molt bon dia.
3: Ja nos havies avançat el mes passat que en el número d'octubre descobriríem la Vall d'Aran. La Vall d'Aran és una destinació tardorenca?
4: Absolutament. És una destinació, com la majoria, diguéssim, que té moltes cares diferents. S'hi pot anar a l'hivern, s'hi pot anar a la primavera i mostra estampes, doncs això, en un cas marcades per la neu, ja que és una zona altament pirinenca i on la neu hi té una presència important, però també la primavera, no? Que és un moment d'esplendor, de vegetació exuberant. En el cas de la tardor, és probablement, des del meu punt de vista, l'època de l'any en què la Vall d'Aran mostra la seva cara més impactant. De fet, poder tenir la possibilitat en aquesta època doncs, de visitar boscos com el bosc de Carlat o Baricaova, absolutament farcits de colors i de cromatisme, és una experiència magnífica que hem aprofitat aquest número per recomanar als nostres lectors. I bé, doncs al final el que fem és sobretot un reportatge que parteix doncs d'aquesta època, dels paisatges, no? De l'època que són, com dic, fantàstics. A més, vam tenir la sort de que vam poder produir, de fet, el reportatge en una tardor tan bona des d'aquest punt de vista com la que vam tenir l'any passat. Esperem aviam com evoluciona aquest any, tot i que com que hi ha hagut més sequera i més calor a l'estiu, és possible que els colors de tardor no siguin tan espectaculars, però en qualsevol cas a la revista llueixen d'una manera fantàstica i doncs expliquem miradors des dels quals cada bocabadat en totes aquestes estampes. Tenim també un altre reportatge que parlem dels terçons, els sis terçons que formen part de la Vall d'Aran, i en aquest cas, doncs, a més, en recomanem sis itineraris també per poder doncs, descobrir cadascun d'aquests racons de la Vall d'Aran. I entre altres, per exemple, també tenim un reportatge que parla de patrimoni i de pobles, no? Parlem d'un racó occità a Catalunya, d'un racó, per tant, de parla aranesa, de parla occitana. Parlem de la seva història, parlem del romànic d'aranès, parlem de, diguéssim, tota la zona de museus, parlem de... Bé, al final de moltes i moltes propostes que tenen la cultura com a eix i que fa, diguéssim, que hi ha aquest atractiu que sigui especialment singular, ja que la Vall d'Aran, recordem-ho, és una zona del país, l'única zona del país, de fet, que no mira cap al Mediterrani, sinó que mira cap a l'Atlàntic a través de la Garona, i per tant, doncs, aquesta singularitat natural, paisatgística, geogràfica, té també una traducció important en tot el seu patrimoni.
3: Qui diu bosc i tardor diu bolets. És una zona que recomanaries als boletaires i més enllà dels bolets. La Vall d'Aran és famosa per la seva gastronomia en general?
4: Doncs sí, en tots els casos. És una zona on s'hi fan molts bolets. No pot ser menys per una zona tan boscosa com la Vall d'Aran, tan humida com la Vall d'Aran també, a més... Abans he dit que veurem com evolucionarà la tardor. És veritat que potser caldria encara que plogués una mica més i que les temperatures fossin un pèl més baixes, però és una zona on s'hi fan ceps, on s'hi fan... Bé, depèn del tipus de bosc, però al principi s'hi fan els principals bolets, els bolets que ens agraden més, des dels rovellons, els ceps, els fredolics i tants altres, s'hi fan, depèn de la zona, i és un país riquíssim en gastronomia. Penseu que aquesta tradició cultural aranesa s'hi suma doncs, al fet pirinenc en si mateix, i és una zona on tenim una gran riquesa doncs, de productes vinculats doncs, amb la ramaderia, de productes d'horta, també de productes relacionats amb el bosc, de receptes singulars, com deia, amb aquest pòsit occità al darrere, confitures, patés de campanya, tenim formatges, tenim, vaja, tot el bé de Déu de productes i de menjar que us podeu imaginar d'una zona 100% pirinenca com aquesta, amb la singularitat, insisteixo, doncs d'aquest toc occità que la fa lleugerament diferent i que aconsegueix doncs, també sorprendre'ns amb algunes de les propostes.
3: Suposo que, com vas fer per presentar aquí a Prada el número especial Canigó, imagino que algú ho de descobrir deu haver anat fins allà, no?, a presentar-la.
4: Sí.
3: Com ha passat això?
4: Ho solem fer sempre, llevat en alguna ocasió especial que no ha estat possible, però en general solem presentar els números en els territoris dels quals tractem extensament a la portada. I també en aquest cas vam tenir l'oportunitat doncs, d'anar a Viella, a la seu del Consell General, i allà vam poder doncs, presentar a tota la gent del país aquest dossier. Un dossier que val a dir que va ser molt benvingut. Crec que la gent d'allà se'n va sentir doncs, i s'hi va sentir molt identificada. Es va sentir també orgullosa, no?, de formar part d'aquest territori tan exuberant i tan fantàstic i ara especialment bonic a la tardor. I va ser també una presentació que ens va permetre conèixer una miqueta més bé també tot el tema de l'aranès. Penseu que hi ha un petit article colofó de tot el dossier escrit per la periodista Ares Riu, que és una periodista aranesa, que ens l'ha escrit també en aranès i que hi ha la possibilitat doncs, de poder-lo llegir en el web en aquesta llengua original.
3: Molt bé, molt bé. Era lògic tot això. Un altre article, un altre reportatge, tinc la sensació que heu pres com a pretext resseguir un riu per nos fer descobrir el patrimoni d'una zona fronterera entre País Valencià i Franja. El riu era un pretext o no?
4: Sí, de fet, el riu és un camí també, no? És una via que ens permet descobrir tota una zona, com has dit, fronterera entre el nord del País Valencià, concretament la comarca dels Ports, i una part de la Franja de Ponent, la del Matarranya, no? El riu és el riu Bergantes, és un riu que neix als voltants de Morella i és un riu que també doncs, discorre per tota aquesta zona, que és una zona d'interior, una zona de muntanya mitjana, una zona farcida de pobles absolutament memorables, com pot ser el mateix Aiguaviva, com pot ser, evidentment, la mateixa vila murallada de Morella, com pot ser el poble del Forcall, com pot ser tants i tants altres pobles, el d'Aiguaviva mateix, no? Tots aquests pobles són pobles que tenen un important patrimoni renaixentista, però alhora que estan envoltats d'una natura molt bonica, farcida d'aigua. El mateix Bergantes doncs, és un riu curt, però és un riu molt interessant, on hi ha, per exemple, també doncs, una gran riquesa de molins o d'antics molins fariners. I com a gran curiositat d'aquest reportatge, explicar-vos que hi ha un lector, Lluís Maria Bosch, subscriptor de la revista, que ell té casa a Aiguaviva de Bergantes i en saber que fèiem aquest reportatge ens va proposar doncs, de compondre una peça musical, ell és músic, per acompanyar com a banda sonora aquest reportatge. I en aquest número, doncs, mitjançant un codi QR, doncs, donem la possibilitat als nostres lectors doncs, de a escoltar aquesta peça que en Lluís Maria Bosch ha compost expressament pensant en tota la zona del Bergantes.
3: Senyora, això és una iniciativa que potser caldrà repetir.
4: Bé, no és una cosa que ens ha arribat, perquè va ser una iniciativa d'aquest subscriptor i no ho teníem pas previst. Sabeu que cada mes, això sí que ho fem, tenim un canal Spotify i el que fem és suggerir algunes peces musicals al voltant de la zona de Portada, però mai ens havíem plantejat la possibilitat d'encarregar peces a gent perquè ens pugui ajudar a contextualitzar els textos i les imatges del reportatge. Però ja que hem tingut la possibilitat de fer-ho, la veritat és que és una experiència bonica i és una experiència que ja veurem si és singular en el sentit que no la farem més o potser, vés a saber, igual decidim d'ara endavant de tant en tant de poder regalar aquestes peces als nostres lectors i usuaris.
3: Ah, bé, si he entès bé, ja teniu doncs, un canal Spotify on il·lustreu musicalment la zona que tracteu a Portada.
4: Sí, ho has entès bé. En aquest número de la...
3: Com ho trobem? Com ho trobem, això?
4: Sí, doncs a Spotify cal buscar el canal Descobricat i allà tindreu, organitzats per números, tindreu les diverses bandes sonores que anem publicant. Per exemple, en el número actual de la Vall d'Aran, doncs hi ha una banda sonora amb doncs, una cançó de l'Alizé Sanz que es diu Ara Muntanya, una altra de la Magalí Sares, Sebastià Gris, que es diu Temps Enrere, una altra de Sarabat que es diu Camín en Taran, etc. No? Són diverses peces, majoritàriament en aquest cas, majoritàriament no, en aquest cas són totes, crec, en aranès, però que ens ajuden a contextualitzar també, a posar aquesta música en aquests paisatges d'esplendor tardorenca de la Vall d'Aran.
3: Molt bé, bé, escolta, n'agafaré un tros per il·lustrar la nostra entrevista. Escolta, jo coneixia els camins duaners, els camins de memòria històrica, els camins de ronda, fins als camins de sorga, però llavors els camins de bast, què són?
4: Els camins de bast, de fet, són camins antics. Estem parlant de camins empedrats, estem parlant de camins que tenen una configuració històrica molt important i són camins, bàsicament, que en el seu dia eren vies a partir dels quals hi passaven pastors enramats, hi passaven matxos que transportaven tota mena de mercaderies, hi passava també doncs, gent, dones i homes carregats amb cistells. Eren vies de comunicació bàsicament comercial que eren empedrades precisament perquè portaven moltes vegades animals ben carregats i, per tant, necessitaven tenir una configuració que no fos inestable, sinó que poguessin aguantar amb el temps. I, a més, tenen també com a gran curiositat i valor el fet que a la zona del Pallars Sobirà, on nosaltres centrem aquest reportatge, doncs passen per raconades i paisatges molt enlairats, en alguns casos fins i tot de vertigen, i, per tant, fa que no només caminar-hi sigui tota una experiència, sinó que, a més, ens permeti doncs, gaudir d'algunes de les vistes també dels pobles i valls del Pirineu més importants que hi pot haver. Per tant, estem fent una recuperació d'un patrimoni històric vinculat a l'antiga manera pirinenca de viure, no? En un moment en què les comunicacions i les mercaderies doncs, havien de superar doncs, aquesta orografia complexa de l'Alt Pirineu, i estem parlant també d'un patrimoni importantíssim que en molts casos ens ha arribat i que, afortunadament, aquests camins no han desaparegut i, per tant, nosaltres ara podem donar-li un ús diferent, un ús més lúdic, un ús més senderista, doncs tornar a gaudir d'aquests paisatges i d'aquesta, d'alguna manera, fer aquesta immersió en aquesta manera de viure pirinenca.
3: Molt bé, molt interessant tot això. I bé, moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir, per aquesta presentació del número d'octubre.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Ens ho trobem ben aviat?
4: Perfecte, sí, si m'hi voleu, ja ho sabeu que sí.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Són 8:45, escolteu, No perdem el nord a Ràdio Arrels, avui amb Miquel Martínez Vila. D'aquí uns instants us desvetllarem qui és la convidada del disc de la setmana, d'aquesta setmana, però abans ens interessem per la previsió del temps, com sempre, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
5: Radio Arrels, a Toluges, 95.
6: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Com dèiem, com cada dia a aquesta hora, tenim el disc de la setmana. Aquesta setmana és la Paula qui el fa i la convidada és un artista de les Illes, Miquel Aviadó. Escoltem, doncs, la primera entrevista de la setmana.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: La protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels és la cantautora mallorquina Miquela Lladó. Miquela, bon dia.
7: Bon dia, com anem?
2: Molt bé, i tu?
7: Super, molt bé.
2: Genial, doncs. Connectem doncs aquests dies amb tu perquè ens presentis el teu treball musical. Una carrera que va començar als teus 19 anys, però tu de petita ja cantaves sí. I escoltaves molta música, no?
7: Sí. Sempre ha estat la meva debilitat. Escoltar música perquè a casa nostra agradava molt i s'escoltava tot tipus de música, des de música clàssica fins a el que estava de moda aleshores, sí.
2: I tu quan eres petita, quina era la música que escoltaves llavors?
7: Bé, jo de petita encara no havia entrat la moda anglosaxona i a part de música clàssica, que sempre m'ha agradat molt i a casa escoltava molta música clàssica, escoltava música italiana, música francesa, especialment, i també les cobles, naturalment. No? Era l'època que quan posaves una ràdio hi havia les cançons que estaven de moda aleshores, eren les cobles.
2: I a casa teva eren músics els teus pares, germans?
7: No. Bueno, el meu germà gran, sí, ell anava a classes de guitarra amb un mestre meravellós, que era el Bartomeu Calatayud, un gran guitarrista i folclorista. I jo, com que era més petita naturalment i a casa no me varen dir tu també aniràs a classe. Però jo mirava el que feia el meu germà i ell tenia una guitarra i vaig començar així copiant allò que ell feia i després vaig tenir molta gent amiga que sí, que me varen ajudar molt a aprendre a tocar guitarra i cantaven cançons que te diré jo, Palmero subia a la palma i ranxeres i qualque cançó francesa i cançons italianes. Perquè encara no havia entrat en força el fet de cantar en català, naturalment. Eren èpoques de repressió.
2: I tu, després dels 19 anys, doncs, com va començar la teva carrera?
7: Bé, jo en els 19 anys vaig fer un disc, perquè jo vaig, és a dir, me vaig decidir a cantar única i exclusivament en català, perquè aquí a Palma hi havia una associació que es deia Joventuts Musicals, i a través de Joventuts Musicals vaig conèixer els cantautors de la nova cançó. I aquí a Mallorca hi havia en Joan Ramon Bonet, que és el germà d'Anna Maria del Mar. Va començar ell i vaig conèixer en Serrat, que va ser la persona que més me va impactar. I a poc a poc vaig anar coneixent tot aquest món i aquesta música. Anna Maria del Mar, en Quico Pi de la Serra, l'Ovidi Montllor, en Lluís Llach, etc. I jo vaig dir que això era el que jo volia fer realment. I, clar, cosa de la vida, que després me'n vaig anar a estudiar a Barcelona i, al cap de poc temps, me vaig casar i vaig tenir 3 infants. És una època que vaig estar una mica allunyada de tot el món de la cançó, però després va arribar un dia, que ja t'explicaré com va ser, que vaig reprendre la meva història musical.
2: De tot això en tornarem a parlar una mica més en detall, doncs, més endavant dins l'entrevista, mm-hmm. del fet de ser mare i de fer música i de la teva sí. llarga carrera musical. D'aquí uns instants escoltarem la primera cançó que has volgut presentar-nos, que serà Dones, baixeu, veniu, però primer m'agradaria que me'n parlis una mica. Aquesta cançó és un poema de la Maria Mercè Marçal que has musicat. Com se't va acudir sí. a tu musicar poemes?
7: Ui, perquè jo llegir poesia m'ha agradat sempre, moltíssim, i sempre li he trobat a la poesia aquest punt que té de connexió amb la música. Per altra banda, també sempre m'ha agradat molt escoltar música, diguéssim, d'arrel. Jo vivia a Palma, però els estius anava a un poble que es diu Valldemossa, i allà Valldemossa és un poble que sempre ha estat molt musical, i hi havia un grup que es deia els Valldemossa, i me deixaven anar a escoltar els seus assajos. Després, allà on es feia música folklòrica per turistes, també me deixaven tocar guitarra. Jo coneixia tot el repertori de música, diguéssim, de folklòrica de Mallorca. I, per altra banda, sempre m'ha agradat escoltar el que cantaven les persones que feien feina en el camp. I tenia un parell d'amigues i amics majors i me cantaven cançons, des que ja feia una mica de recerca. I amb això, i el cançoner popular del pare Ginart, te n'adones de que hi ha una gran similitud de la poesia, de les gloses populars en la poesia en general. I a través d'això me vaig enamorar dels poemes, dels poetes, i vaig començar a musicar poemes.
2: Uh-huh. I justament aquest mateix poema és bastant representatiu de tu com a artista, podríem dir. Per què l'has triat exactament?
7: Perquè Anna Maria Mercè Marçal va ser una gran poeta i m'agrada molt, i a més és sempre ha estat una persona, ja el Celsia, que molt reivindicativa i molt adelantada per la seva època, i m'agrada molt. I, igual que ella, m'agraden molts poetes, i homes i dones, de tota la nostra literatura dels Països Catalans. I vaig triar aquest poema perquè perquè m'agrada, perquè és reivindicatiu i perquè les dones han de menester aquesta energia i aquesta força per reivindicar els nostres drets i la nostra manera d'entendre el món.
2: Doncs escoltem tot seguit la cançó Dones, baixeu, veniu, de Miquel Alladó.

0: Miquel Alladó, la cançó es deia Dones, baixeu, veniu, i és un poema musicat de Maria Mercè Marçal. Escolteu el disc de la setmana i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora per continuar escoltant la Miquel Alladó i les seves cançons.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Escolteu, Ràdio Arrels, fa uns dies va ser la trobada dels casals catalans d'Europa i l'Enric Balaguer, el nostre company del Conflent, hi era i per tant va aprofitar per parlar amb gent de diversos casals i fer una sèrie d'entrevistes. Aquestes entrevistes les podreu escoltar durant tota la setmana a Ràdio Arrels, també a radioarrels.cat i ara en exclusiva la primera.
2: No, així no, yeah.
3: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
4: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Jordi Gairin és president del Centre Català de Luxemburg, anfitrió de la trobada. Jordi Gairin, president del Centre Català del Luxemburg, què és aquesta trobada, trobada dels casals catalans d'Europa?
5: Home, doncs, és un intent de trobar-nos, fer comunitat, fer xarxa entre tots els casals d'Europa per posar idees en comú, intentar fer projectes en comú, conèixer-nos, i bàsicament és crear xarxes i trobar doncs, unes sinergies comunes, no?, que puguin servir-nos a tots.
4: Hi ha punts comuns o són molts diferents tots aquests casals?
5: Bé, evidentment que cada casal és un món, cada comunitat n'hi ha de grans, de petits, de mitjans, però tots tenim una cosa, un punt en comú, que tots som membres, som catalans, que vivim fora, en el vostre cas, no, perquè sou catalans del nord, com comentàvem aquí, off the record, no, però el punt en comú és que tots som catalans i, evidentment, tots som diferents perquè vivim en països diferents, tenim realitats diferents, però tenim moltes coses en comú.
4: Tenim la impressió que hi ha casals catalans que són bastant antics, també hi ha un cert canvi generacional, alguns casals, però no tots.
5: Sí, cada cop hi ha noves comunitats que es van creant, nous casals petits que neixen. Aquest any tenim la sort de comptar aquí dos catalans nous, que són el d'Ingolstadt, Alemanya, i un casal a Noruega, a Oslo. Per tant, tot això són noves comunitats amb gent més jove que els casals que estem més assentats, i són punts de vista diferents que enriqueixen molt la realitat que vivim aquí a Europa, no?, els catalans que expatriats.
4: Ens centrem a Luxemburg. Quina és l'activitat del Centre Català de Luxemburg? Quines són les seves activitats?
5: Bé, nosaltres fem un bon reguitzell d'activitats, toquem pràcticament tot. Comencem l'any natural doncs, fent el cicle de cinema, que és la 35a o 36a edició que ja fem, ho diem, amb una projecció de 7-8 pel·lícules i una d'infantil. Llavors anem fent conferències durant tot l'any, celebrem evidentment totes les festivitats, Sant Jordi, per Sant Joan fem una revetlla, però l'activitat estrella que tenim a Luxemburg, on tenim més participació i participació més multicultural, és la calçotada. Tenim una calçotada que tenim aquest enguany, vam batre rècord, vam fer 353 persones que varen participar a la calçotada. Això és un rècord absolut, jo crec, a totes les calçotades que s'organitzen arreu del món per catalans de fora. Si anem en calçotades professionals ja és un altre tema, però aquesta és la nostra activitat rècord, i a més som el primer casal que va fer una calçotada a l'exterior, no? Fa més de 30 anys, jo diria que 35 anys que fem calçotades.
4: I la societat del Luxemburg, Catalunya és una cosa que tenen present, que existeix, potser d'una manera potser diferent que Espanya, és que no... És que...
5: Sí, som plenament conscients, perquè molts dels luxemburguesos que coneixen a Catalunya és perquè estiuegen a Catalunya. Hi ha molts que estiuegen a la Costa Brava, a la Costa Daurada, molts tenen casa i tenen segona residència. Molts dels alumnes de català que tenim, luxemburguesos o que han tingut, és perquè volien aprendre la llengua, perquè estiuejaven a Catalunya i evidentment estaven o volien aprendre la llengua del lloc on estiuejaven, i evidentment en som molt conscients. Luxemburg és un país molt multicultural, on hi ha moltes nacionalitats, i Catalunya se'ns coneix.
4: Jordi Gairin, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
0: Ràdio Arrels, a Salses. 95.

3 minuts i seran les 9 del matí, per tant acabarem aquí el nostre programa de No perdem el nord d'aquest dilluns 5 d'octubre. Hem estat amb vosaltres des de les 7, però no marxeu perquè continua la programació musical, també amb la història musical d'un país, avui amb Marina Rossell. Abans de marxar, però, si arribeu, de Lluís Llach.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 5 d'octubre i us informa Paula Escudero. Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord tornen aquest matí a la mobilització després de jornades de protesta dijous i divendres de la setmana passada. Aquestes protestes han generat grans enfrontaments entre estudiants i policies a diferents punts de l'estat, amb alguns avalots també a Catalunya Nord. La Raquel és estudiant de Liceu Diuda de Sevrac de Ceret i explica els motius que els han portat a manifestar.
2: Els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables, tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes. Ens costa molt estudiar. A l'Anterna, a l'hivern, tenen moltíssim fred. Som masses a classe. Els que estan a PRO i en SMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva.
1: Avui a tot l'estat francès, entre 400 i 500 liceus suspenen totalment o parcialment les classes per motius de seguretat. Més mobilitzacions a l'estat espanyol, ja que desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a ciutats com Madrid i València per reclamar el dret a l'habitatge. A Madrid, segons el sindicat dels llogaters, unes 500.000 persones han participat a la manifestació. Les mobilitzacions van començar fa uns dies arran del desnonament a Madrid d'una dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la crisi de l'habitatge que viu l'estat espanyol. El Congrés va rebutjar divendres les mesures d'urgència del govern per fer front a la crisi de l'habitatge. A Barcelona, la manifestació no es va poder fer dissabte per culpa de les fortes pluges i està prevista aquest vespre. El temporal de pluja d'aquest cap de setmana deixa greus afectacions a diversos punts de Catalunya. Les pluges torrencials han provocat inundacions, desbordaments de rius i esllavissades. Vilassar de Mar ha acumulat gairebé 290 litres per metre quadrat i Mataró i Granollers n'ha superat els 240. El 112 ha rebut unes 8.000 trucades pel temporal. Durant la nit de dissabte a diumenge, els serveis d'emergència han hagut d'ajudar persones atrapades als seus vehicles per les inundacions als carrers de Granollers i altres municipis. Les restriccions de mobilitat s'han mantingut a l'Empordà fins ahir a la nit. A Catalunya Nord, el vilatge de Nadal del Barcarès tornarà aquest novembre amb una entrada de 9 euros per als adults i 7 en prebenda, 2 euros més que l'any passat. Cal recordar que durant les festes de fi d'any arreu de Catalunya Nord hi ha mercats de Nadal gratuïts com el de Pià i altres activitats nadalenques de més petit format amb entrada gratuïta i activitats més barates. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha tornat a perdre amb

0: contundència fora de casa, aquest cop contra el Racing 92 per 55 a 25. Els catalans han començat malament el partit i han encaixat un parcial de 17 a 0 en els primers minuts. I tot seguit, la previsió del temps amb Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
2: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dorres organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

Hi havia un jardí, aquesta versió en català, versionada per Marina Rossell, d'Il y avait un jardin, de Georges Moustaki, un autor del qual Marina Rossell va fer moltes versions en llengua catalana. Marina Rossell, que és una de les veus més emblemàtiques de la cançó catalana, ella va néixer el 1954 a Castellet i la Gornal, al Penedès, i va començar la seva carrera musical als anys 70, en plena transició democràtica, i va acabar convertint-se en una de les figures més destacades del moviment de la nova cançó. La seva trajectòria es caracteritza per la seva veu única i per un repertori que combina la cançó tradicional catalana amb composicions pròpies i amb versions de grans autors com Georges Brassens. Al llarg de més de 4 dècades de carrera, Marina Rossell ha publicat més de 20 àlbums i ha actuat arreu del món portant la cultura i la llengua catalana a escenaris internacionals. El seu compromís amb la llengua i la cultura han estat, de fet, sempre presents en la seva obra, així com el seu activisme social i la defensa dels drets humans. En l'actualitat, Marina Rossell continua activa en el panorama musical, oferint concerts i mantenint viu el llegat de la cançó catalana.

0: Enmarinada, de Marina Rossell, d'aquest àlbum Cap al cel, publicat l'any 2002, hem arribat a aquests 10 minuts musicals amb Marina Rossell. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Marina Rossell.
1: Ràdio Arrels, el Soler, 95.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Perpinyà, Sant Joan i Sant Jaume.
2: 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, l'última hora ens la porta Miquel Martínez Vila.
2: Catalunya Sud, el País Valencià i les Illes aniran a eleccions abans que ho vagin Catalunya Nord per les presidencials. Així ho ha anunciat el primer ministre espanyol aquest matí, que ha convocat eleccions legislatives després que les forces de dretes li tombessin el decret sobre l'habitatge que volia aprovar divendres passat. Així doncs, tant Catalunya Sud com el País Valencià com les Illes aniran a eleccions el 29 de novembre. Unes eleccions que a hores d'ara s'espera que sigui la dreta i l'extrema dreta qui les guanyi, però encara hi ha d'haver tota la campanya i veurem com evolucionarà tot. Altres notícies, continuen els problemes per riuades i inundacions a Catalunya Sud, especialment a la zona del Vallès Oriental, on fa uns minuts s'ha enviat una alerta per avisar la població que es quedin a casa. Aquestes pluges afecten sobretot el nord de Barcelona i perjudiquen bastant les comunicacions tant en tren com també per carretera. Precisament aquestes pluges van obligar ahir a cancel·lar molts competicions esportives i van obligar a ajornar el concurs de castells que se celebrava aquest cap de setmana. A la final d'aquest concurs, en lloc de fer-se diumenge al matí, es va fer diumenge a la tarda. Finalment va acabar a altes hores de la nit i van ser els castellers de Vilafranca qui van guanyar descarregant un castell que no s'havia descarregat mai com el 9 de 9, a més del 3 i el 4 de 10. Van fer una especial actuació també la colla vella dels Xiquets de Valls, que van quedar en segona posició carregant el 3 de 9 sense folre, un castell que només s'ha arribat a carregar dues vegades.
1: Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord tornen aquest matí a la mobilització després de jornades de protesta dijous i divendres de la setmana passada. Aquestes protestes han generat grans enfrontaments entre estudiants i policies a diferents punts de l'estat, amb alguns avalots també a Catalunya Nord. La Raquel és estudiant del Liceu Déu de Sèvrac de Ceret i explica els motius que els han portat a manifestar.
3: Els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables, tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí els professors i els alumnes. Ens costa molt estudiar. A l'internat a l'hivern tenen moltíssima fred, som masses a classe. Els que estan a PRO i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva.
1: Avui a tot l'estat francès, entre 400 i 500 liceus suspenen totalment o parcialment les classes per motius de seguretat. Més mobilitzacions a l'estat espanyol, ja que desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a ciutats com Madrid i València per reclamar el dret a l'habitatge. A Madrid, segons el sindicat dels llogaters, unes 500.000 persones han participat a la manifestació. Les mobilitzacions van començar fa uns dies arran del desnonament a Madrid d'una dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la crisi de l'habitatge que viu l'estat espanyol. El Congrés va rebutjar divendres les mesures d'urgència del govern per fer front a la crisi de l'habitatge. A Barcelona, la manifestació no es va poder fer dissabte per culpa de les fortes pluges i està prevista aquest vespre. El temporal de pluja d'aquest cap de setmana deixa greus afectacions a diversos punts de Catalunya. Les pluges torrencials han provocat inundacions, desbordaments de rius i esllavissades. Vilassar de Mar

0: Ara ha acumulat gairebé 290 litres per metre quadrat i Mataró i Granollers n'ha superat els 240. El 112 ha rebut unes 8.000 trucades pel temporal. Durant la nit de dissabte a diumenge, els serveis d'emergència han hagut d'ajudar persones atrapades als seus vehicles per les inundacions als carrers de Granollers i altres municipis. Les restriccions de mobilitat s'han mantingut a l'Empordà fins ahir a la nit. A Catalunya Nord, el vilatge de Nadal del Barcarès tornarà aquest novembre amb una entrada de 9 euros per als adults i 7 en prebenda, 2 euros més que l'any passat. Cal recordar que durant les festes de fi d'any arreu de Catalunya Nord hi ha mercats de Nadal gratuïts com el de Pià i altres activitats nadalenques de més petit format amb entrada gratuïta i activitats més barates. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha tornat a perdre amb contundència fora de casa, aquest cop contra el Racing 92 per 55-25. Els catalans han començat malament el partit i han encaixat un parcial de 17-0 en els primers minuts. I tot seguit, la previsió del temps amb Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
2: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i en una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la plana com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dores organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
3: Ràdio Arrels, Anna Fiac, 95.
4: Ràdio Arrels, 100% en català.

deixem a la pica la pols dels jocs de la plaça. La sopa bull, l'ocell a la gàbia. La pluja ha esborrat totes les xerranques.

xinots bominyós i d'endurar el drapaire a un quarto fosc ple de bruixes i rates. El patge ho sabrà, i els reis et duran carbó i malaurança.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, l'última hora ens la porta Miquel Martínez Vila.
2: Catalunya Sud, el País Valencià i les Illes aniran a eleccions abans que ho vagin Catalunya Nord per les presidencials. Així ho ha anunciat el primer ministre espanyol aquest matí, que ha convocat eleccions legislatives després que les forces de dretes li tombessin el decret sobre l'habitatge que volia aprovar divendres passat. Així doncs, tant Catalunya Sud com el País Valencià com les Illes aniran a eleccions el 29 de novembre. Unes eleccions que a hores d'ara s'espera que sigui la dreta i l'extrema dreta qui les guanyi, però encara hi ha d'haver tota la campanya i veurem com evolucionarà tot. Altres notícies, continuen els problemes per riuades i inundacions a Catalunya Sud, especialment a la zona del Vallès Oriental, on fa uns minuts s'ha enviat una alerta per avisar la població que es quedin a casa. Aquestes pluges afecten sobretot el nord de Barcelona i perjudiquen bastant les comunicacions tant en tren com també per carretera. Precisament aquestes pluges van obligar ahir a cancel·lar molts competicions esportives i van obligar a ajornar el concurs de castells que se celebrava aquest cap de setmana. A la final d'aquest concurs, en lloc de fer-se diumenge al matí, es va fer diumenge a la tarda. Finalment va acabar a altes hores de la nit i van ser els castellers de Vilafranca qui van guanyar descarregant un castell que no s'havia descarregat mai com el 9 de 9, a més del 3 i el 4 de 10. Van fer una especial actuació també la colla Vella dels Xiquets de Valls, que van quedar en segona posició carregant el 3 de 9 sense folre, un castell que només s'ha arribat a carregar dues vegades.
1: Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord tornen aquest matí a la mobilització després de jornades de protesta dijous i divendres de la setmana passada. Aquestes protestes han generat grans enfrontaments entre estudiants i policies a diferents punts de l'estat, amb alguns avalots també a Catalunya Nord. La Raquel és estudiant de Liceu Diuda de Sevrac de Ceret i explica els motius que els han portat a manifestar.
3: Els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes. Ens costa molt estudiar. A l'internat, a l'hivern, tenen moltíssima fred. Som masses a classe. Els que estan a PRO i en SMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva.
1: Avui a tot l'estat francès, entre 400 i 500 liceus suspenen totalment o parcialment les classes per motius de seguretat. Més mobilitzacions a l'estat espanyol, ja que desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a ciutats com Madrid i València per reclamar el dret a l'habitatge. A Madrid, segons el sindicat dels llogaters, unes 500.000 persones han participat a la manifestació. Les mobilitzacions van començar fa uns dies arran del desnonament a Madrid d'una dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la crisi de l'habitatge que viu l'estat espanyol. El Congrés va rebutjar divendres les mesures d'urgència del govern per fer front a la crisi de l'habitatge. A Barcelona, la manifestació no es va poder fer dissabte per culpa de les fortes pluges i està prevista aquest vespre. El temporal de pluja d'aquest cap de setmana deixa greus afectacions a diversos punts de Catalunya. Les pluges torrencials han provocat inundacions, desbordaments de rius i esllavissades. Vilassar de Mar ha acumulat gairebé 290 litres per metre quadrat i Mataró i Granollers n'ha superat els 240. El 112 ha rebut unes 8.000 trucades pel temporal. Durant la nit de dissabte a diumenge, els serveis d'emergència han hagut d'ajudar persones atrapades als seus vehicles per les inundacions als carrers de Granollers i altres municipis. Les restriccions de mobilitat s'han mantingut a l'Empordà fins ahir a la nit. A Catalunya Nord, el vilatge de Nadal del Barcarès se tornarà aquest novembre amb una entrada de 9 euros per als adults i 7 en prevenda, 2 euros més que l'any passat. Cal recordar que durant les festes de fi d'any arreu de Catalunya Nord hi ha mercats de Nadal gratuïts com el de Pià i altres activitats nadalenques de més petit format

0: amb entrada gratuïta i activitats més barates. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha tornat a perdre amb contundència fora de casa, aquest cop contra el Racing 92 per 55-25. Els catalans han començat malament el partit i han encaixat un parcial de 17-0 en els primers minuts. I tot seguit, la previsió del temps amb Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
2: Bon dia. Avui es calma una mica, però continua l'inestabilitat amb uns vents de llevant molt febles i una nuvolositat molt espessa i un sostre molt baix, especialment a la Plana, com també al Vallespí. És molt més obert a Cerdanya i Capcí. Pot tronar i ploure, tot i que no parlem de grans precipitacions. Les màximes són de tardor. Dorres organitzarà la Diada de Cerdanya 2027 i avui la màxima hi serà de 20 graus, 16 als Angles, 19 a Nyer, 21 a Rià, 25 a Rodès, 22 a Santa Coloma de la Comanda, 23 a Parets Tortes, 22 a l'Alzina Rodona al Vallespí, 19 a la Presta i 21 a Portvendres. Avui és Santa Flor.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Segona part de la memòria amb Antoni Glori, enregistrada a casa seva a Rià. A la primera part ens ha parlat del seu compromís amb la muntanya, ha estat guia de muntanya amb d'altres companys, Miquel Mayol i Andreu Valent, va crear l'any 70 el grup pirinenc rossellonès, que 10 anys més tard es diria grup pirinenc excursionista nord-català, doncs el Japerenc. Ens ha parlat de la seva família, costat pare, els Glori, són de Rodès, i la padrina de Corbera, i costat mare, de Còrsega. Ell va néixer a Prada i va créixer al Baix Vernet de Perpinyà. Serà mestre auxiliar i ho deixarà per la muntanya. Passa el brevet d'estat d'acompanyador de muntanya. El maig del 68 té 21 anys i el marca profundament. Endereix el Partit Socialista Unificat i va tenir responsabilitats. Va ser membre de la Comissió Estatal de Minories Nacionals. Va ser candidat en diverses ocasions municipals a Perpinyà, legislatives al cantó de Perpinyà-Prada, i els anys 70 són anys de mobilitzacions en defensa del territori. Ell participa molt activament en la defensa del Canigó, de les Bulloses, del Bordigo, contra la ruta Intervalls, Castell-Prats de Molló, i per començar aquesta segona part hem d'anar cap enrere en el temps. Antoni Glori, hi ha un episodi que no hem pogut abocar en l'enregistrament fet a casa teua, i que tu vas viure també, com tants altres esdeveniments, molt directament. A Sant Miquel de Cuixà, l'any 65, van arribar 8 monjos de Montserrat i van fundar una nova comunitat. Cal recordar que 2 anys abans, doncs el 63, l'abat de Montserrat, Aureli Maria Escarré, havia fet unes declaracions a La Monda, al diari La Monda, molt crítiques amb el règim franquista, que va reeixer a finalment expulsar l'abat, que va anar a residir a Itàlia. És en aquest context que aquells 8 monjos, que eren propers a l'abat Escarré, opten per marxar també de Montserrat i van a Cuixà. Antoni, tu vas viure aquells moments, no? Els vas conèixer, els 8 monjos?
6: Sí, va ser un moment molt important, perquè l'abadia de Sant Miquel Cuixà quedava més o menys abandonada, i doncs l'arribada d'aquesta comunitat va ser una resurrecció de l'abadia. I a més, venint de Montserrat, això feia un enllaç amb l'abadia de Montserrat, i doncs monjos catalans i dins el context d'aquesta època terrible del franquisme, això donava un sentit i una esperança per a tots els catalans.
5: Tu vas tenir un contacte directe amb ells?
6: Jo tenia contactes perquè feia part, ja te l'havia dit, de la jeunesse estudiante chrétienne, doncs tenia molts contactes amb l'equip de prêtres del Pirineu Oriental, que eren molt progressistes, que havien format un grup de reflexió, de debat, i de tant en tant hi havia trobades a Sant Miquel de Cuixà i participat a unes quantes d'aquestes trobades.
5: I sabem que l'any 72 el govern francès va prohibir el pare Raimon i el pare Josep de residir en departaments fronterers textualment per no haver observat l'estricta neutralitat que tot estranger ha de mantenir a França, fi de la citació, i és que Cuixà sovint allotjava refugiats polítics. Crec que tu això ho vas viure molt directament, també.
6: Sí, sí, sí. Bé, efectivament, durant l'època franquista, cap als anys 70, i després a Espanya, al País Basc, a Catalunya principalment, la repressió en contra del resistents al règim de Franco és aferrissada. I bé, recordem el procés de Burgos i les execucions de militants i resistents. També en aquesta època hi havia un moviment sindical obrer radicalitzat, i aquest moviment engega vagues de Gran Amerigo, ens recordem bé ja fa temps, bé, la fàbrica a Rivalter a Barcelona, i doncs bé, la solidaritat s'organitza a Catalunya Nord davant aquesta repressió per donar suport a aquestes lluites. Doncs hi ha manifestacions importants amb el Socor Rouge, amb el PSU, els moviments catalanistes, entre els quals el CREA. I bé, a França governa la dreta amb el president Pompidou i en Raymond Marcellin com a ministre de l'Interior. És a dir, que la col·laboració policiaca de França i Espanya es situa a un alt nivell. Mm-hmm. I això implica per part nostra de la Catalunya Nord d'integrar una acció clandestina per donar suport als resistents sindicals obrers o als resistents polítics de Catalunya i d'Espanya. Mm-hmm. Per exemple, l'any 70 i els anys següents som un equip, organitzem una filera clandestina per traslladar per la muntanya documents diversos a destinació de militants corresponents del sud. I puc dir que en aquest context la badia de Sant Miquel de Cuixà tindrà un paper molt important, perquè filial de Montserrat, la badia de Sant Miquel de Cuixà es presenta com un refugi, un lloc sagrat d'asil, d'encontres i d'intercanvis, i fins i tot representa tota una eina de suport a la resistència contra el règim franquista. Mm-hmm. I com acabes de dir, la comunitat de Sant Miquel de Cuixà va ser vigilada pel renseignament general, denunciada per una associació catòlica integrista de Perpinyà que es deia Tradició Catalana. I com l'has dit, al mes d'abril de l'any 72, bé, dos monjos de Sant Miquel de Cuixà, Josep Fiol i Ramon Civil, reben un ordre d'expulsió de la part del Ministeri de l'Interior, que era a Marcellin, doncs un ordre via el prefecte del PO. Un comitè de defensa se va organitzar i llançar una petició de solidaritat per defendre la comunitat i en particular els monjos acusats. Però els monjos, efectivament, han hagut de marxar fora de la badia i prohibició de residir als departaments fronterers. Mm. Doncs en Josep Fiol marxa cap a Itàlia i Ramon Civil cap a Strasbourg. Mm-hmm. I tornaran a Sant Miquel després de la mort de Franco i de la caiguda del règim franquista.
5: D'acord. Antoni, crec que tu anaves amb ells en el moment en què els gendarmes francesos els van controlar?
6: Sí, sí, sí, sí. Bé, és una peripècia, eh? I efectivament l'any 70, al mes de setembre, vam formar un equip amb companys del PSU i també hi havia en Miquel Mayol, militant del CREA, i amb la participació dels monjos de Sant Miquel, de Josep Fiol i Ramon Civil. Doncs l'objectiu era de transportar per la muntanya, al Vallespí, uns documents, eren de diccionaris, diccionari del moviment obrer.
5: D'acord, era un llibre.
6: Doncs una quantitat impressionant, són diccionaris que van ser imprimits de manera clandestina també, I doncs hem fet aquest trasllat de nit, a les 12 de la nit, i vam caure dins una emboscada de la duana francesa, i vam parar el cotxe i doncs vam ser acompanyats al Bolú, a la caserna de la duana, vam ser interrogats i guardats i doncs declaracions i bé, al final ens han deixat sortir, però el cotxe que pertanyia als monjos va ser confiscat i han rebut una multa molt important. L'avaluació del preu d'aquests diccionaris, hi havia 3.000 exemplars, doncs una quantitat important. I doncs a partir d'això els monjos van ser molt, molt vigilats i acusats de fer política, etc.
5: Antoni, per acabar, en aquest cotxe hi eres tu, també hi havia el pare Raimon i el pare Josep, hi havia algú més?
6: Érem sis.
5: Éreu sis. Es pot dir qui hi havia?
6: Érem sis, sí, doncs hi havia el company del PSU, Robert Sabelli, Claude Ottmann, Miquel Mayol i jo mateix.
5: D'acord. I els dos monjos.
6: I els dos monjos.
5: Molt bé. Per acabar diré que el pare Raimon va morir el 2001 en un accident de circulació,
6: sí.
5: És enterrat a Cuixà, i que el pare Josep va morir el desembre del 2015, és enterrat a Montserrat, i havia anat perquè s'havia de curar, era malalt, i va morir a Montserrat, tot i que ell volia ser enterrat a Cuixà.
6: Sí, sí, sí, sí, exacte.
5: Molt bé. Antoni Glori, sí. Gràcies per aquest apunt, d'aquest moment també important, perquè Cuixà va ser molt important en aquells anys. Molts joves sud-catalans venien a sentir-se lliures i a trobar contactes polítics, sobretot a Sant Miquel de Cuixà.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El pare Ramon, em recordo, va organitzar també amb la participació del jesuït de Perpinyà, André Durand. André
5: sí.
6: Durand, doncs, uns col·loquis amb participació de grups catalans, italians, en fi, de militants d'Europa.

0: Antoni Glori, més coses encara a les que has participat molt directament. I aquesta es pot dir també que n'ets ben bé a l'origen de la revisió dels noms, dels llocs, dels pobles, de tot, dels mapes de l'IGN, de l'Institut Geogràfic Nacional. Sabem que en Joan Becat hi va treballar i ha treballat moltíssim, però tu crec que va ser el primer que vas tenir contactes amb la gent de l'IGN, per això justament.
1: Sí, als anys 80, 81, potser 82, vaig prendre la responsabilitat de la delegació de la Federació Francesa de Randonnée al Pirineu Oriental. A l'època no era encara la Federació Francesa de Randonnée, era el Comitè Nacional de Sentiers de Grande Randonnée, Comitè Nacional de Sentiers de Grande Randonnée. I als anys 80 era el colonel Salavi de gendarmeria que era el delegat. I després va marxar i me va demanar si volia cuidar-me d'aquesta delegació, perquè era l'època de la creació del GR, el GR10 en particular, i començava també la creació de tours de pays. I doncs hi ha acceptat i hi ha pres aquesta responsabilitat. I doncs aquesta responsabilitat ha fet que he tingut contactes amb l'IGN, l'Institut Geogràfic Nacional, perquè quan els tècnics de l'IGN volien corregir els mapes, cada 5 o 6 anys feien correccions, sempre demanaven als representants del Comitè Nacional de la Grande Randonnée belles informacions. I doncs he tingut contacte i rebut el tècnic que era encarregat de la correcció dels mapes del Pirineu Oriental, i parlat d'aquesta qüestió. La toponímia era una qüestió que sempre m'ha interessat. Doncs, i en aquesta època els mapes hi havia de tot, sobre mal escrit. I doncs he fet la remarca. Doncs, i després he tingut l'oportunitat de participar a París a un encontre amb el responsable del Comitè de Sentiers de Randonnée i l'IGN, justament per ampliar la col·laboració. I en aquesta sessió va participar el director de l'IGN. Jo havia preparat déjà tot un llistat de noms que trobava inacceptables. I parlar amb ell, i me va escoltar amb gran atenció. Gran atenció. I m'ha dit, bé, em faré part al responsable de l'IGN de la toponímia. I doncs, a partir d'aquí, el contacte va ser establert. Hem parlat, molt interessat, aquest senyor de la toponímia, Ramondou, el senyor Ramondou. I doncs, he parlat doncs, amb Ramon Gual, amb Becat, que havia tingut aquests contactes, i que el senyor Ramondou era d'acord per venir a Perpinyà per un encontre i discutir d'aquest tema. Amb Becat, doncs, molt interessat, sí. Doncs és ell que ha proposat d'organitzar l'encontre a la seva casa de vacances a Ebol. I doncs jo hi he fet venir el Ramondou, el senyor Ramondou, sí. I en Becat nos va rebre a casa seva, amb, doncs, va venir en Gual, si no m'equivoco. Sí. I doncs bé, en Becat nos va rebre fent menjar, costelles.
0: I veu convèncer el responsable, el senyor Duc?
1: Sí, i a partir d'això, doncs, en Becat ha dit ja podem començar, i doncs hem pensat a crear una comissió amb Pontsic, amb el de Serrabona, de Millàs Reinal, no sé qui encore, doncs ens
0: van... Jo sé que hi havia una reunió a la que vas participar, evidentment, l'any 83, a casa de l'historiador Pere Pontsic, amb aquest responsable de l'IGN, on hi havia també en Joan Becat, en Ramon Gual, la Miquela Valls, la Miquela en Joan Valls. Lluís Valls.
1: Exacte,
0: sí. I l'Andreu Valent.
1: I l'Andreu Valent, sí, sí. Tinc els arxius, eh? Ah. Tinc tot, eh?
0: Sí, ah, si ho guardes tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Evidentment.
1: Sí, sí, la correspondència.
0: D'acord. Sí, sí, I ara podem dir que els noms dels llocs, els mapes de l'IGN, són correctes.
1: És evident, és en Becat, doncs és un monstre de treball, que ha pres tota l'iniciativa, ha organitzat totes les enquestes, ha fet un dossier per cada municipi, i ara podem celebrar la correcció integral dels mapes de la Catalunya Nord, que és una cosa extraordinària. I després, bé, això ha tingut repercussions perquè amb les meves responsabilitats després a la Federació Francesa de Randonnée, tenir els contactes amb el departament, doncs per ja canviar la senyalització, per fer unes correccions, va ser un combat, perquè el personal al departament...
0: Eren reticents,
1: al
0: contrari.
1: Molt reticents, o en contra, ayatolà, les ayatolà, etc. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mais bon, a poc, i ara s'ha regulat, veiem el Canigó Grand City, han adoptat també, encara hi ha unes errors, unes mancances, però bé.
0: Però això es pot corregir, d'acord.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Antoni Glori, recta final d'aquesta interessantíssima i densa memòria que faig a casa teua aquí a Rià, un matí del mes de novembre del 2021. Ràpidament recordaré que el Geparenc, el grup inenc excursionista nord-català, participa a l'organització de la renovació de la flama de la llengua catalana, que es fa cada any en homenatge a Pompeu Fabra, al cementiri de Prada. Cada any és un grup excursionista diferent. Després la flama es renova davant la tomba de Pompeu Fabra i es porta fins a Montserrat. El Geparenc ha organitzat, quan li tocava, l'aplec excursionista dels països catalans. Ja has parlat de l'any 80 a Mentet, l'any 85 a Vallestavi, l'any 90 a Escaró, el 95 a Prats de Molló, el 2000 a la Torre de Querol, el 2006 a Prats una altra vegada i el 2012 a Prada i el 2017 a Arles. Són trobades extraordinàries de l'excursionisme català del nord i el sud.
2: Sí, sí, sí. Puc afegir que el primer aplec excursionista, perquè a Mentet era el cinquè, el primer aplec excursionista dels països catalans se va fer al Tossal dels Tres Reis, és a la confluència del Principat, del País Valencià i de l'Aragó, eh? I doncs és en Miquel Mayol, ben sí que ha tingut l'informació i va manar a participar al primer aplec excursionista dels països catalans. I doncs l'aplec de Mentet va ser doncs,
1: el primer que va organitzar vosaltres.
2: Sí, sí, va,
1: I després cada cinc anys sí. Ha tornat aquí al nord.
2: Sí, sí.
1: Antoni Glori, com a membre de l'Associació Pirinenca d'Acompanyadors de Muntanya, has estat, podríem dir, una de les veus públiques de la jornada de la raqueta de neu. T'hi has implicat molt amb això.
2: Sí, la jornada, se deia la jornada nacional de la raqueta de neu, va ser una iniciativa del Sindicat Nacional dels Acompanyants de Muntanya. I doncs aquesta jornada se va fer a tots els massissos, i la PAM 66, l'Associació Pirinenca dels Acompanyants de Muntanya, doncs la PAM 66 se va dedicar a l'organització d'aquestes jornades. Hem començat a fer-la per primera vegada al Capcí, a Puigbaladó. Després la vam fer a Matamala. La vam fer a Matamala durant uns anys. Després la vam fer de manera lligada a Matamala i a Bolquera. Després a Mentet. És important perquè Mentet ofereix una altra visió de la muntanya, una altra pràctica de la muntanya. L'hivern són les estacions d'esquí que fan activitats de neu, però bé, Mentet és un lloc on se practica la muntanya sense remuntades mecàniques i la muntanya tal com és naturalment, i això és molt important. És una altra manera d'anar a la muntanya, de practicar la muntanya, i se fa d'una manera molt convivial amb la participació de la reserva natural, perquè som conscients que la pràctica de la muntanya l'hivern, fins i tot amb la raqueta de neu, pot perjudicar la fauna, i ho fem d'una manera molt molt conscient, molt, molt regulada, i això dona una dinàmica de turisme que no és agressiu, que és en conformitat amb el terreny i el nostre lloc a la muntanya.
1: Sí, sí. I aquesta oposició a les pràctiques agressives a la muntanya es manifesta encara el 2016, perquè ets una de les veus públiques del col·lectiu No el projecte de gran domini esquiable Font Romeu, Bolquera, Els Angles, Formigueres.
2: Sí, sí. Les estacions d'esquí han seguit una lògica terrible. Era una cursa per tenir importància, per tenir una mena de competició entre els massissos, entre els alts. L'idea de les estacions d'esquí, de Font Romeu, de Formiguera, dels Angles, de Bolquera, volien arribar al top 10 de les estacions a França. I doncs això necessitava un domini molt ampli, i però bé, era completament inconscient, perquè el canvi climàtic, els danys que això representa, doncs el ball de l'antic ball de l'època,
1: el Christian Blanc,
2: dels
1: Angles,
2: doncs s'ha revoltat contra aquest projecte i hem coincidit de seguida, ens hem reencontrat i doncs hem fet una mobilització molt important. Bé, al final aquest projecte sembla que ha fracassat, perquè els elegits volien aquest projecte, el volien fora de l'esquí i dels canons a neu, no veien altra cosa. Però bé, sembla que la regió els hi va donar d'altres pistes, diguem, de desenvolupament.
1: Una contrapartida, podríem
2: dir,
1: sí.
2: Han donat suport bé, dins de l'esperit de l'estació muntanya, quatre temporades, quatre sesons. Doncs és una altra manera de... I doncs sembla que hagin... ha aixecat el peu sobre aquest projecte que de tota manera era completament boig.

0: Antoni, encara una altra cosa abans d'acabar. De les teves interminables mobilitzacions per protegir la muntanya. Ja sabem que t'has implicat molt amb la Flama del Canigó i sobretot en canviar la manera de fer la trobada tradicional per portar els fagots a la pica, que després serviran per renovar la Flama del Canigó que encendrà els focs de Sant Joan. La trobada durant molts anys ha estat una trobada excessiva per vosaltres, no?
1: Sí.
0: Dic excessiva per dir alguna cosa.
1: Sí, sí, sí, sí. La trobada tal com era organitzada, era una trobada de 4-4.
0: Sí.
1: Una trobada festiva i és clar que era una manera de concebre la muntanya com bé un lloc de fest, un lloc sense considerar que la muntanya ha de ser respectada i que la muntanya és muntanya i no pas un terreny de joc o de festa. I doncs l'ocasió va ser justament de canviar aquesta manera de fer la trobada, és l'arribada de Canigó Grand City. Doncs, sota la presidència d'en Christian Bourquin, ja s'han definit uns eixos de desenvolupament o de protecció. I va ser nomenat director el senyor Aldo Rizzi. Aldo Rizzi, i ell amb, diguem, un cert carisma, ha volgut iniciar una nova manera de fer la trobada. I doncs ens vam encontrar companys, el company Bruno Marent, també que sí. És acompanyant de muntanya, que gestiona una agència d'excursionisme a Prada. Sí. Doncs vam tenir reflexions i doncs hem pensat a organitzar la trobada, no pas amb els 4-4, però amb els quatre potes,
0: amb els burros.
1: Amb els burros.
0: D'acord.
1: I vam iniciar la trobada a peu amb el burro català.
0: Sí, sí, sí.
1: I doncs se'n va fer càrrec a Canigó Grand City amb la participació doncs, del sindicat, dels acompanyants a muntanya. Sí. I doncs va ser l'inici d'una nova manera de participar a la trobada. I de seguida va aconseguir un gran èxit, perquè pujar des de Fiols, de Fiols amb els burros, és tota una festa. Des de l'inici s'hi va afegir en Ramon Gual
0: amb la guitarra,
1: cantant,
0: sí.
1: amb la guitarra,
0: sí.
1: I va donar un esperit. I bé, doncs cada any s'ha pogut repetir. I però bé, era d'una certa manera, els primers anys va ser una confrontació amb els de Cercle de Jeunes,
0: que volien fer la festa,
1: el Comitè Nacional, que sempre per organitzar la trobada sempre hi havia reunions a la sotoprefectura per l'organització, i doncs els representants de Cercle de Jeunes, del Comitè Internacional de Feu de la Saint-Jean, sempre venien a reivindicar l'accés amb els cotxes, amb els 4-4, i a la sotoprefectura hem viscut moments molt tensos. Al final, bé, per fer curt, per sort, la prefectura i Canigó Grand City han exigit restriccions per l'accés, perquè abans hi havia, no sé, potser 300 4-4 que pujaven, i feien una cosa increïble, doncs, qüestions de seguretat, tot això. Doncs al final han reduït la quantitat de cotxes admesos.
0: Sí, sí.
1: I doncs això va enfadar molt el responsable del Cercle de Gent, el Pachà, que
0: sí.
1: Bé, hem viscut baralles a la sotoprefectura. I malauradament tenien el suport d'uns responsables del sud, perquè tenien lligams, la Flama del Canigó, la trobada,
0: sí.
1: Era una cosa sagrada, la Flama del Canigó, però no havia entès que la manera de pujar al Canigó era essencial, i que calia canviar l'apropiament d'aquesta muntanya. La trobada del Canigó ha de ser una trobada muntanyenca i no pas de gent per s'emborratxar,
0: sí,
1: per fer la festa. Doncs, al final, la prefectura i Canigó Rancid han posat condicions molt dures, també de se responsabilitzar, de prendre la responsabilitat jurídica de l'organització. Bé, davant aquestes condicions, el Cercle de Gent ha dit no, nosaltres no, perquè la trobada és incontrolable, perquè pot pujar tothom, és obert a tothom, i doncs no volem regular, és pas una altra cosa. Doncs, greu problema, i doncs, bé, amb el casal del Conflent hem parlat d'això, i doncs hem dit perquè no, el casal no prendria la responsabilitat. Doncs hem fet un conjunt amb el casal del Conflent, la Canigó Rancid i Òmnium Cultural, que se va incorporar, que bé, amb ells també ha de... No era evident, perquè venen de Barcelona, venen del sud, i no entenien que tenien l'obligació de pujar a peu, era complicat perquè de demana més temps, i bé, va ser difícil, però la nostra feina, i en particular la meva, hi ha anat a les trobades que organitzem d'organització cada any abans la trobada,
0: sí,
1: per fer la defensa de canviar la nostra manera de participar a la trobada. I doncs les condicions també d'accessos, les esllavissades, les pistes tancades, l'ajut molt important que hem fet per l'ús de les pistes al Canigó.
0: Sí.
1: Va ser una batalla molt important, ja fa 2 anys. Una polèmica terrible, perquè es veia que la manera d'anar al Canigó canviava. Doncs, aquí a Prat hi ha hagut una ofensiva molt forta de la part d'unes persones influents que han iniciat una petició per demanar l'accés lliure al Canigó, i doncs, nosaltres hem fet una rèplica molt forta. Ells han aconseguit 3.000 firmes en 6 mesos, i nosaltres en 3 setmanes hem aconseguit 16.000 firmes de tot arreu del món.
0: D'acord, sí. De protecció, doncs, de protegir i d'impedir l'accés fàcil.
1: Sí. I això ha motivat Canigó Rancid i l'ONF a organitzar una mena d'estat general per els accessos a la muntanya, i ha canviat la dona, diguem.
0: D'acord. Sí. Antoni Glori, bo, ja ho has dit, has parlat del casal del Conflent, participes a la junta del casal del Conflent. Arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb l'Antoni Glori, t'he demanat músiques. Maria del Mar Bonet, què volen aquesta gent? Una cançó impressionant, eh?
1: Sí. És una cançó que he tingut l'occasió de sentir fa poc, em sembla l'any passat, va venir a fer un recital a Portvendres.
0: Sí.
1: I va cantar aquesta cançó.
0: L'ha tornat a cantar darrerament, aquesta cançó.
1: Sí. Al moment del referèndum,
0: sí,
1: al Principat, quantes manifestacions de protestes i tot, i un dia hi havia una manifestació amb desenes de milers de manifestants després de la repressió, i he sentit la Maria del Mar Bonet
0: cantant aquesta cançó. M'has demanat també diverses cançons de Lluís Llach, l'has anat a escoltar segurament.
1: A veure, Lluís Llach el vaig sentir per primera vegada a Montpellier, quan era estudiant a Montpellier.
0: Any 70, doncs.
1: Pot ser l'any 70.
0: No dic anys, els anys 70.
1: Ah, sí. Pot ser 69, no sé. Ah. Era a la casa del metge de...
0: Del Comalada.
1: De Comalada.
0: Sí. Del Pere Comalada i de la Liana Comalada.
1: De la Liana Comalada.
0: I del Pascal Comalada.
1: I del Pascal Comalada, sí. Bé, perquè a Montpellier hi havia el cercle dels estudiants catalans.
0: Sí. I m'has demanat també Simon i Garfunkel, El so del silenci.
1: Sí, bé, és una música que m'agrada fer les sonoritats.
0: I això del silenci,
1: sí,
0: acompanya molt la muntanya.
1: Sí.
0: I Raimon, El vent, la primera cançó que va fer.
1: Sí, això penso que és la primera cançó que em va marcar de cara a la qüestió catalana. He viscut encara l'època franquista. Ja és una època molt llunyana, però en aquest moment era jove, me vaig implicar, vaig implicar perquè segurament que és l'inici de la meva conscientització també a la qüestió dels països catalans, a la qüestió de la meva catalanitat. Sí.
0: I les teves arrels, tens arrels, corses, m'has demanat Imovrini.
1: Ah, sí. Imovrini és un grup que la personalitat del cantant, del responsable d'aquest grup, penso que té una filosofia, un esperit d'obertura, d'humanitat extraordinària. Doncs és un exemple d'engagement per a mi. Sí.
0: Antoni Glori, estic molt satisfet i content d'aquesta emissió que hem registrat a casa teua, aquí a Rià, un matí del mes de novembre del 2021, que hagis acceptat fer memòria. Sé que t'hi has resistit perquè ets molt discret i no t'agrada parlar de tu, però en aquest cas hem parlat del país. Ets un home que t'has implicat en molts terrenys, polític, sindical, cultural, a nivell català, en la defensa, sobretot, d'aquest país i de la muntanya. Antoni Glori, gràcies per haver-me acollit a casa teva i bon dia.
2: Memòria. La nostra gent.

0: Hores d'ara s'espera que sigui la dreta i l'extrema dreta qui les guanyi, però encara hi ha d'haver tota la campanya i veurem com evolucionarà tot. Altres notícies, continuen els problemes per riuades i inundacions a Catalunya Sud, especialment a la zona del Vallès Oriental, on fa uns minuts s'ha enviat una alerta per avisar la població que es quedin a casa. Aquestes pluges afecten sobretot el nord de Barcelona i perjudiquen bastant les comunicacions tant en tren com també per carretera. Precisament aquestes pluges van obligar ahir a cancel·lar moltes competicions esportives i van obligar a ajornar el concurs de castells que se celebrava aquest cap de setmana. A la final d'aquest concurs, en lloc de fer-se diumenge al matí, es va fer diumenge a la tarda. Finalment va acabar a altes hores de la nit i van ser els castellers de Vilafranca qui van guanyar descarregant un castell que no s'havia descarregat mai com el 9 de 9, a més del 3 i el 4 de 10. Van fer una especial actuació també la colla Vella dels Xiquets de Valls, que van quedar en segona posició carregant el 3 de 9 sense folre, un castell que només s'ha arribat a carregar dues vegades.
1: Els estudiants de Liceu de Catalunya Nord tornen aquest matí a la mobilització després de jornades de protesta dijous i divendres de la setmana passada. Aquestes protestes han generat grans enfrontaments entre estudiants i policies a diferents punts de l'estat, amb alguns avalots també a Catalunya Nord. La Raquel és estudiant de Liceu Diuda de Sevrac de Ceret i explica els motius que els han portat a manifestar.
2: Els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes. Ens costa molt estudiar. A l'internat, a l'hivern, tenen moltíssima fred. Som masses a classe. Els que estan a PRO i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva.
1: Avui a tot l'estat francès, entre 400 i 500 liceus suspenen totalment o parcialment les classes per motius de seguretat. Més mobilitzacions a l'estat espanyol, ja que desenes de milers de persones han sortit al carrer aquest dissabte a ciutats com Madrid i València per reclamar el dret a l'habitatge. A Madrid, segons el sindicat dels llogaters, unes 500.000 persones han participat a la manifestació. Les mobilitzacions van començar fa uns dies arran del desnonament a Madrid d'una dona de 87 anys que s'ha convertit en el símbol de la crisi de l'habitatge que viu l'estat espanyol. El Congrés va rebutjar divendres les mesures d'urgència del govern per fer front a la crisi de l'habitatge. A Barcelona, la manifestació no es va poder fer dissabte per culpa de les fortes pluges i està prevista aquest vespre. El temporal de pluja d'aquest cap de setmana deixa greus afectacions a diversos punts de Catalunya. Les pluges torrencials han provocat inundacions, desbordaments de rius i esllavissades. Vilassar de Mar ha acumulat gairebé 290 litres per metre quadrat i Mataró i Granollers n'ha superat els 240. El 112 ha rebut unes 8.000 trucades pel temporal. Durant la nit de dissabte a diumenge, els serveis d'emergència han hagut d'ajudar persones atrapades als seus vehicles per les inundacions als carrers de Granollers i altres municipis. Les restriccions de mobilitat s'han mantingut a l'Empordà fins ahir a la nit. A Catalunya Nord, el vilatge de Nadal del Barcarès tornarà aquest novembre amb una entrada de 9 euros per als adults i 7 en prebenda, 2 euros més que l'any passat. Cal recordar que durant les festes de fi d'any arreu de Catalunya Nord hi ha mercats de Nadal gratuïts com el de Pià i altres activitats nadalenques de més petit format amb entrada gratuïta i activitats més barates. Acabem amb esports. En rugbi, l'USAP ha tornat a perdre amb contundència fora de casa, aquest cop contra el Racing 92 per 55-25. Els catalans han començat malament el partit i han encaixat un parcial de 17-0 en els primers minuts. I tot seguit, la previsió del temps amb Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Som el dilluns 5 d'octubre, bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà

0: igualment cobert menys al capcí. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcí i 19 a Cerdanya. Dimecres, sol al matí, amb unes mínimes de 18 graus a Perpinyà i a Serret, 14 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, torna la pluja sobretot al territori. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 15 al Capcí i 16 a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Economia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: S'apropa la temporada d'hivern i France Travail multiplica les iniciatives per mobilitzar. El 29 de setembre, a la Guingueta d'Ix, a Cerdanya, s'ha fet el Fòrum Transfronterer de l'Ocupació. Ens acull Rémi Porra, de France Travail. Rémi Porra, ens retrobem avui amb una cosa una mica diferent que la plaça de l'emploi, que és un Fòrum Transfronterer.
4: Sí, avui en Bourmadama, el 29 de setembre, se celebra el Fòrum Transfronterer. És una trobada que existeix de fa 3 o 4 anys i dedicada a l'ocupació, la formació i la mobilitat professional entre França, Catalunya i Andorra.
3: Hi ha diverses parades?
4: Sí, sí, sí. L'objectiu és apropar els demandants d'ocupació, les empreses i organismes de formació, i avui tenim el Servei d'Ocupació Català, que pot ajudar a trobar feina a l'altre costat de la frontera, i estacions d'esquís i empleadors de Cerdanya per la temporada d'hivern, sobretot.
5: Actualment, ara hi ha aquestes ofertes, estan organitzades una mica per sectors professionals.
3: M'apropo de la parada del Consell Comarcal de Cerdanya.
5: Una mica de varietat, i trobareu doncs aquí en aquest link oficial i en els altres canals de difusió totes aquestes ofertes, i es van actualitzant també. Vale?
3: Què veniu a oferir aquí?
6: Jo sóc la Heidi, del Consell Comarcal de la Cerdanya, i avui venim a explicar que el Consell Comarcal té una pàgina web dins de la pàgina del Consell Comarcal, un aplicatiu en el que les empreses publiquen ofertes de feina. Llavors, les persones que busquen feina just poden veure quines ofertes hi ha al territori i contactar directament amb aquestes empreses.
3: La mobilitat transfronterera, és que teniu molts treballadors que venen de l'altra banda de la raia?
6: La veritat és que en aquesta cartellera d'ofertes de feina sí que hi ha algunes empreses doncs, del territori francès que hi publiquen, just per la proximitat que tenim al territori. A més, també fem aquesta aliança transfronterera, diguéssim, on France Travail ens convida a la jornada d'avui, i nosaltres també els convidem a la jornada que realitzem, de la jornada d'ocupació i emprenedoria, que fem la primera setmana d'octubre cada any. D'enguany la fem el proper 5 d'octubre.
3: Quins són els frens, els impediments que troben la gent per creuar la frontera?
6: Clar, a vegades just hi ha un impediment, a vegades, que és la llengua. No? Ens trobem que just avui ens hi hem trobat amb algunes persones que venien a preguntar, no? Doncs just per la cartellera d'ofertes de feina, i just amb la llengua, si no parlen una mica doncs el català o el castellà, doncs hi ha aquest primer impediment. No? Però a nivell idiomàtic, si hi ha gent que parla i que es pot comunicar, no?, amb les diferents llengües, com ens hem trobat el dia d'avui, no té per què haver cap tipus d'impediment, no?
3: Quina categoria de feines proposeu majoritàriament?
6: Més que les proposem nosaltres, són les empreses que publiquen. Per tant, hi ha empreses de tot tipus. Sí que hi ha al territori, no?, una demanda força elevada doncs, del sector de la restauració, per exemple, o just de diferents empreses que busquen personal per les temporades, no?, sigui d'estiu o sigui d'hivern. Llavors hi ha molts sectors professionals.
3: una jove parella s'acaba d'aixecar de la parada del Consell Comarcal de Cerdanya, qui cerca feina és el noi. Com has estat informat d'aquesta trobada?
7: Bueno, m'he informat perquè m'han fet una invitació, perquè estic en la búsqueda de treball, i bueno, i aquí estoy.
3: On vius?
7: Visc aquí a Burmadan.
3: Molt bé, cerques feina en quin sector?
7: En el sector de la mecànica.
3: Com veus el sector justament del treball aquí?
7: Bueno, està molt, molt interessat, perquè molt interessant, perquè més a més és gent que busca, gent que té dificultat per encontrar treball, i està molt bé, molt, molt bé planificat. I bueno, i gent que li costa les xarxes i tot això, pues, també està molt bé.
3: EURES és la xarxa europea de cooperació per l'ocupació que connecta els candidats i empreses de tot l'espai econòmic europeu i Suïssa. També en aquest fòrum té una parada.
8: Em dic Arnau Soy, treballo a la xarxa EURES a la província de Girona del Servei d'Ocupació de Catalunya.
3: Què oferiu aquí avui a la Guingueta d'Ixa Bormanà?
8: Nosaltres venim ja fa uns anys en aquest fòrum que organitza Pôle Emploi, o France Treball ara, i venim com a soci transfronterer del Servei Públic d'Ocupació francès, i també com a actor transfronterer i com a homòleg del Servei d'Ocupació francès. Aleshores, per nosaltres és una mica el tret de sortida de tota aquesta oferta que comença a aparèixer per la temporada d'hivern, sobretot del sector serveis, sector restauració, sector turisme, i per tant portem oferta que ja comença a estar molt relacionada amb aquest sector, tot i que també en podem dur d'altres tipus, i aquí en tenim tot un ventall. Sí que per nosaltres representa ja un començament a tota aquesta temporada d'hivern, podríem dir, no? on treballem doncs amb les empreses de la nostra banda, però també estem oberts a difondre les ofertes de la banda francesa.
3: Hi ha molta mobilitat transfronterera per l'ocupació?
8: Bé, aquesta és una pregunta molt, molt recurrent en tot l'entorn transfronterer i en tots aquests projectes que s'enceten i que es duen a terme, i que no té una resposta molt clara, però sí que està clar que hi ha un interès de moltes persones que viuen prop de la frontera i que per tant no volen veure tallat el seu radi d'acció o el seu mercat laboral, i que poden tenir opcions doncs a l'altra banda o a l'altre país, no? Per tant, més enllà de si n'hi ha molts o pocs, senzillament és oferir-los la possibilitat de tenir a aquells que s'ho plantegin, no? La veritat és que jo diria que els últims anys, potser perquè hem set més capaços de detectar-los, el nombre ha incrementat de treballadors que es plantegen treballar a l'altra banda de la frontera, i que moltes vegades no es plantegen un canvi de residència, sinó que estan disposats a creuar la frontera per tornar al seu país d'origen.
3: Què s'hauria de millorar?
8: S'hauria de millorar, suposo, la informació que es dona a les persones perquè siguin conscients que existeix aquesta figura de transfronterer, perquè siguin conscients dels avantatges fiscals, de seguretat social que poden tenir, que tampoc són molts, però que són rellevants en el dia a dia d'una persona treballadora. I també, evidentment, doncs, després hi ha una sèrie de barreres que no suposen una cosa a millorar a nivell d'institucions o a nivell de territori, sinó a nivell personal de cadascú, no? com ser conscient de la cultura empresarial, de la llengua que es parla a l'altra banda, i per tant formar-se en aquest sentit en previsió doncs, de poder ampliar aquest radi d'acció que comentava en el teu futur, no? Dins de la teva carrera professional.
3: El coneixement d'idiomes suposo que és realment indispensable.
8: No en tots els casos, perquè com et deia treballem alguna oferta amb requisit o de tipus turístic, de tipus sector serveis, i que no sempre tenen el requisit de l'idioma del país, però sí que és veritat que la majoria demanen català, castellà, o com a mínim una de les dues, no? I a més de la, de les, del, del francès o l'anglès o els altres idiomes que puguin tenir com a requisit.
3: Aquí a la Cerdanya estem a la cruïlla de tres estats. També Andorra pot oferir oportunitats.
9: Aquí ens trobem a la parada del Servei d'Ocupació d'Andorra. Com és que veniu fins aquí?
10: Bueno, primer perquè ens han convidat, sempre ens conviden aquí des de la France Travail i tenim molt bones relacions amb ells i, bueno, i més que res per contestar totes les preguntes que puguin tenir la gent que està buscant feina, com si volen venir a treballar a Andorra, com quines són els permisos, els tipus de feina que oferim, tot aquest tipus d'informació que podem donar a la gent.
9: Per treballar a Andorra és fàcil per una persona d'aquí?
10: Sí, pels francesos, portuguesos i espanyols hi ha un acord trilateral en el qual les formalitats per poder aconseguir el permís de treball són molt, molt, molt fàcils.
9: Què podeu oferir com tipus de feina?
10: Nosaltres principalment oferim molt tipus de feina. Principalment tenim ofertes del sector de la hostaleria, de la restauració, de la construcció també, i comerç.
9: Suposo que amb el que m'acabeu de dir, el coneixement d'idiomes, el poso molt al plural, és necessari i important.
10: Totalment, sí, sí. El francès és molt important, però bueno, també han de saber parlar la llengua, el català i el castellà.
9: Justament parlem del català. El català és obligatori, no totalment, però per algú que se vol quedar a Andorra després de les noves lleis és imprescindible.
10: Sí, aviam, el català al final ha de ser una llengua que és la llengua que es parla al país i sí que és cert que es donen facilitats perquè si la persona no sap parlar el català al principi, doncs li donen un marge, un temps i les facilitats per poder aprendre la llengua.
9: Es pot venir a Andorra per fer una temporada, després és complicat quedar-se.
10: Bueno, depèn de la formació que tinguis i l'experiència.
9: També el transport públic és important, que representeu?
11: Sí, nosaltres originàriament és Cooperativa Interurbana d'Andorra, que a més té també, a través d'Uticopalsa, doncs, la licitació de línies nacionals regulars d'Andorra.
9: Què veniu a proposar aquí mateix a la Guingueta?
11: Nosaltres el que venim és a cercar candidats a xofers de conductors d'autobús.
9: Doncs si entenc bé, hi ha una manca, falta conductors d'autobusos a Andorra?
11: Sí, certament. No només és una particularitat d'Andorra, és una particularitat de la Unió Europea en general, i llavors nosaltres bàsicament ens nutrim de conductors amb experiència extracomunitaris, però no volem descartar evidentment la possibilitat, doncs, de cercar i d'indagar en els mercats propers, no només a Andorra mateix, sinó, doncs, a la Seu o Catalunya en general i Bormedà amb la Guingueta, doncs, si hi ha conductors que puguin venir a treballar amb nosaltres a Andorra.
9: Quines condicions demaneu, evidentment, de tenir el carnet de conduir? Això va, és normal, però hi ha algunes altres especificitats que cal tenir per treballar amb autobusos o autocars a Andorra?
11: No, tenir un carnet de conduir que sigui vàlid a la Unió Europea i això, i llavors tenir el nivell D, que el que fa, diguem-ne, és capacitar el conductor per poder portar, doncs, vehicles sense limitació de seients.
9: Elisabet, què veniu a cercar aquí?
12: Bueno, no ho sé, m'he enterat que hi havia com una espècie d'organització on els que busquen contractar es reuneixen i els que busquen feina, pues, també, no? Després he vingut per donar una ullada, per veure què s'ofereix, per saber una mica com funcionen aquestes trobades i, per, bueno, i també per veure quines possibilitats de feina puc trobar aquí i quines empreses ofereixen aquesta feina.
9: Quin tipus de feina cerqueu?
12: Bueno, jo sempre m'he mogut molt pel món del turisme, tot i que he treballat també en geriatria, en la salut, però ara sí que m'agradaria més enfocar-me en el turisme perquè he estat a l'estranger amb l'excusa de treballar en hospitals a fora i ara ve el moment, no? La neu porta molt de turisme d'esport i hi ha la possibilitat de fer treballs d'hostaleria o de turisme i per aquí em moc una mica, sí, ara que ve l'hivern, sobretot.
9: Us sembla bé aquest tipus d'iniciativa?
12: Home, jo sóc de l'antiga usança, a mi m'agrada molt el cara a cara. Ja m'agraden, les aplicacions i tot el que és l'internet, però el plaer de poder seure en una taula i que t'atengui la persona en qüestió de l'empresa que et vol contractar és algo que s'ha de valorar molt i que cada vegada és menys.
3: I a Cerdanya hi ha una empresa pública que té realment una vocació transfronterera, és l'Hospital de Cerdanya. Virginie, de l'Hospital de Cerdanya, què proposa l'Hospital de Cerdanya?
13: Aquí venim per fer una mica de presentació de l'hospital, perquè ara mateix busquem metges. I aquí mateix no sé si els metges vindran per fer una proposta o el que sigui. Doncs venim aquí perquè l'Hospital de Cerdanya sigui a Cerdanya, tant del costat francès que del costat català.
3: Que la gent ho tinguin present, que existeix aquest hospital, perquè encara no és prou conegut.
13: Sí, conegut, sí, però hi ha coses encara que no saben què fem i és per això que venim aquí.
3: La gent potser creuen que és complicat, potser no trobaran personal que parlen francès, o potser és aquest el problema?
13: No tant, perquè bueno, hi ha temdem que fan que hi ha o francès o en català o espanyols, i els tres idiomes es parlen per quasi tot els treballadors.
3: Doncs si entenc bé, de moment se cerca metges, però evidentment aquest fòrum serà complicat, veure un metge arribar seria una mica l'atzar.
13: Sí, és això mateix, això mateix.
3: Sí, evidentment, actualment se cerca metge, també la gent poden potser proposar a qualsevol lloc de treball.
13: És això, sí. Ja poden posar a través de la web el seu currículum.
3: Altres operacions semblants es fan el 5 d'octubre a l'Hotel del Prado de Puigcerdà i el 8 d'octubre a Font-romeu.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La revista de la setmana.
3: Amb Pasqual Tirac.
4: Com ja és tradició, ens comuniquem amb el director de la revista Descobrir, Joan Morales, per una breu presentació del número del mes. Bon dia, Joan.
5: Molt bon dia.
4: Ja nos havies avançat el mes passat que en el número d'octubre descobriríem la Vall d'Aran. La Vall d'Aran és una destinació tardorenca?
5: Absolutament. És una destinació, com la majoria, diguéssim, que té moltes, diguéssim, moltes cares diferents. S'hi pot anar a l'hivern, s'hi pot anar a la primavera i mostra estampes, en un cas marcades per la neu, ja que és una zona altament pirinenca i on la neu hi té una presència important, però també la primavera, no? Que és un moment d'esplendor, de vegetació exuberant. En el cas de la tardor, és probablement, des del meu punt de vista, l'època de l'any en què la Vall d'Aran mostra la seva cara més impactant. De fet, poder tenir la possibilitat en aquesta època de visitar boscos com el bosc de Carlat o Carlac o Baricauba, absolutament farcits de colors i de cromatisme, és una experiència magnífica que hem aprofitat aquest número per recomanar als nostres lectors. I bé, doncs al final el que fem és, sobretot, un reportatge que parteix d'aquesta època, dels paisatges, no? de l'època, que són, com dic, fantàstics. A més, vam tenir la sort de que vam poder produir, de fet, el reportatge en una tardor tan bona des d'aquest punt de vista com la que vam tenir l'any passat. Esperem aviam com evoluciona aquest any, tot i que, com que hi ha hagut més sequera i més calor a l'estiu, és possible que els colors de tardor no siguin tan espectaculars, però en qualsevol cas a la revista llueixen d'una manera fantàstica i doncs expliquem miradors des dels quals cada bocabadat en totes aquestes estampes. Tenim també un altre reportatge que parlem dels tarsons, els sis tarsons que formen part de la Vall d'Aran. I en aquest cas, doncs, a més, en recomanem sis itineraris també per poder doncs, descobrir cadascun d'aquests racons de la Vall d'Aran. I entre altres, per exemple, també tenim un reportatge que parla de patrimoni i de pobles, no? Parlem d'un racó occità a Catalunya, d'un racó, per tant, de parla aranesa, de parla occitana. Parlem de la seva història, parlem del romànic d'aranès, parlem de, diguéssim, tota la zona de museus, parlem de... Bé, al final de moltes i moltes propostes que tenen la cultura com a eix i que fa, diguéssim, que hi ha aquest atractiu que sigui especialment singular, ja que la Vall d'Aran, recordem-ho, és una zona del país, l'única zona del país, de fet, que no mira cap al Mediterrani, sinó que mira cap a l'Atlàntic a través de la Garona. I, per tant, doncs, aquesta singularitat natural, paisatgística, geogràfica, té també una traducció important en tot el seu patrimoni.
4: Qui diu bosc i tardor diu bolets. És una zona que recomanaries als boletaires i més enllà dels bolets. La Vall d'Aran és famosa per la seva gastronomia en general?
5: Doncs sí, en tots els casos. És una zona on s'hi fan molts bolets. No pot ser menys per una zona tan boscosa com la Vall d'Aran, tan humida com la Vall d'Aran també, a més. Abans he dit que veurem com evolucionarà la tardor. És veritat que potser caldria encara que plogués una mica més i que les temperatures fossin un pèl més baixes, però és una zona on s'hi fan ceps, on s'hi fan... Bé, depèn del tipus de bosc, però al principi s'hi fan els principals bolets, els bolets que ens agraden més, des dels rovellons, els ceps, els fredolics i tants altres, s'hi fan, depèn de la zona, i és un país riquíssim en gastronomia. Penseu que aquesta tradició cultural aranesa s'hi suma doncs, al fet pirinenc en si mateix i és una zona on tenim una gran riquesa doncs, de productes vinculats doncs, amb la ramaderia, de productes d'horta, també de productes relacionats amb el bosc, de receptes singulars, com deia, amb aquest pòsit occità al darrere, confitures, patés de campanya, tenim formatges, tenim, vaja, tot el bé de Déu de productes i de menjar que us podeu imaginar d'una zona 100% pirinenca com aquesta, amb la singularitat, insisteixo, doncs d'aquest toc occità que la fa lleugerament diferent i que aconsegueix doncs, també sorprendre'ns amb algunes de les propostes.
4: Suposo que com vas fer per presentar aquí a Prada el número especial Canigó, imagino que algú ho heu de descobrir, deu haver anat fins allà, no?, a presentar-la.
5: Sí.
4: Com ha passat això?
5: Ho solem fer sempre, llevat en alguna ocasió especial que no ha estat possible, però en general solem presentar els números en els territoris dels quals tractem extensament a la portada. I també en aquest cas vam tenir l'oportunitat doncs, d'anar a Viella, a la seu del Consell General, i allà vam poder doncs, presentar a tota la gent del país aquest dossier. Un dossier que val a dir que va ser molt benvingut. Crec que la gent d'allà se'n va sentir doncs, i s'hi va sentir molt identificada. Es va sentir també orgullosa, no?, de formar part d'aquest territori tan exuberant i tan fantàstic i ara especialment bonic a la tardor. I va ser també una presentació que ens va permetre conèixer una miqueta més bé també tot el tema de l'aranès. Penseu que hi ha un petit article colofó de tot el dossier escrit per la periodista Ares Riu, que és una periodista aranesa, que ens ha escrit també en aranès i que hi ha la possibilitat doncs, de poder-lo llegir en el web en aquesta llengua original.
4: Molt bé, molt bé. Era lògic tot això. Un altre article, un altre reportatge. Tinc la sensació que heu pres com a pretext resseguir un riu per nos fer descobrir el patrimoni d'una zona fronterera entre País Valencià i Franja. El riu era un pretext o no?
5: Sí, de fet, el riu és un camí també, no? És una via que ens permet descobrir tota una zona, com has dit, fronterera entre el nord del País Valencià, concretament la comarca dels Ports, i una part de la Franja de Ponent, la del Matarranya, no? El riu és el riu Bergantes, és un riu que neix als voltants de Morella, i és un riu que també doncs, discorre per tota aquesta zona, que és una zona d'interior, una zona de muntanya mitjana, una zona farcida de pobles absolutament memorables, com pot ser el mateix Aiguaviva, com pot ser, evidentment, la mateixa vila murallada de Morella, com pot ser el poble del Forcall, com pot ser tants i tants altres pobles, el d'Aiguaviva mateix, no? Tots aquests pobles són pobles que tenen un important patrimoni renaixentista, però alhora que estan envoltats d'una natura molt bonica, farcida d'aigua. El mateix Bergantes doncs, és un riu curt, però és un riu molt interessant, on hi ha, per exemple, també doncs, una gran riquesa de molins o d'antics molins fariners. I com a gran curiositat d'aquest reportatge, explicar-vos que hi ha un lector, Lluís Maria Bosch, subscriptor de la revista, que ell té casa a Aiguaviva de Bergantes i en saber que fèiem aquest reportatge ens va proposar doncs, de compondre una peça musical, ell és músic, per acompanyar com a banda sonora aquest reportatge. I en aquest número, doncs, mitjançant un codi QR, doncs, donem la possibilitat als nostres lectors doncs, de escoltar aquesta peça que en Lluís Maria Bosch ha compost expressament pensant en tota la zona del Bergantes.
4: Senyor, això és una iniciativa que potser caldrà repetir.
5: Bé, no és una cosa que ens ha arribat perquè va ser una iniciativa d'aquest subscriptor i no ho teníem pas previst. Sabeu que cada mes, això sí que ho fem, tenim un canal Spotify i el que fem és suggerir algunes peces musicals al voltant de la zona de portada, però mai ens havíem plantejat la possibilitat d'encarregar peces a gent perquè ens pugui ajudar a contextualitzar els textos i les imatges del reportatge. Però ja que hem tingut la possibilitat de fer-ho, la veritat és que és una experiència bonica i és una experiència que ja veurem si és singular en el sentit que no la farem més o potser, vés a saber, igual decidim d'ara endavant de tant en tant de poder regalar aquestes peces als nostres lectors i usuaris.
4: Ah, si he entès bé, ja teniu donc, un canal Spotify on il·lustreu musicalment la zona que tracteu a portada.
5: Sí, ho has entès bé. En aquest número de la...
4: Com ho trobem? Com ho trobem, això?
5: Sí, doncs a Spotify cal buscar el canal Descobricat i allà tindreu, organitzats per números, tindreu les diverses bandes sonores que anem publicant. Per exemple, en el número actual de la Vall d'Aran, doncs hi ha una banda sonora amb doncs, una cançó de l'Alizé Sanz que es diu Ara Muntanya, una altra de la Magalí Sare Sebastià Gris que es diu Temps Enrere, una altra de Sarabat que es diu Camín en Taran, etc. No? Són diverses peces, majoritàriament en aquest cas, en aquest cas són totes, crec, en aranès, però que ens ajuden a contextualitzar també, a posar aquesta música en aquests paisatges d'esplendor tardorenca de la Vall d'Aran.
4: Molt bé, bé, escolta, n'agafaré un tros per il·lustrar la nostra entrevista. Escolta, jo coneixia els camins duaners, els camins de memòria històrica, els camins de ronda, hasta els camins de sorga, però llavors els camins de bast, què són?
5: Els camins de bast, de fet, són camins antics. Estem parlant de camins empedrats, estem parlant de camins que tenen una configuració històrica molt important i són camins, bàsicament, que en el seu dia eren vies a partir dels quals hi passaven pastors enramats, hi passaven matxos que transportaven tota mena de mercaderies, hi passava també doncs, gent, dones i homes carregats amb cistells. Eren vies de comunicació bàsicament comercial que eren empedrades precisament perquè portaven moltes vegades animals ben carregats i, per tant, necessitaven tenir una configuració que no fos inestables, sinó que poguessin aguantar amb el temps. I, a més, tenen també com a gran curiositat i valor el fet que a la zona del Pallars Sobirà, on nosaltres centrem aquest reportatge, doncs passen per raconades i paisatges molt enlairats, en alguns casos fins i tot de vertigen, i, per tant, fa que no només caminar-hi sigui tota una experiència, sinó que, a més, ens permeti doncs gaudir d'algunes de les vistes també dels pobles i valls del Pirineu més importants que hi pot haver. Per tant, estem fent una recuperació d'un patrimoni històric vinculat a l'antiga manera pirinenca de viure, no? En un moment en què les comunicacions i les mercaderies doncs, havien de superar doncs, aquesta orografia complexa de l'Alt Pirineu, i estem parlant també d'un patrimoni importantíssim que en molts casos ens ha arribat i que, afortunadament, aquests camins no han desaparegut i, per tant, nosaltres ara podem donar-li un ús diferent, un ús més lúdic, un ús més senderista, doncs tornar a gaudir d'aquests paisatges i d'aquesta, d'alguna manera, fer aquesta immersió en aquesta manera de viure pirinenca.
4: Molt bé, molt interessant tot això. I bé, moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir, per aquesta presentació del número d'octubre.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Ens ho trobem ben aviat?
5: Perfecte, sí, si m'hi voleu, ja ho sabeu que sí.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: La protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels és la cantautora mallorquina Miquela Lladó. Miquela, bon dia.
3: Bon dia, com anem?
2: Molt bé, i tu?
3: Súper, molt bé.
2: Genial, doncs. Connectem doncs aquests dies amb tu perquè ens presentis el teu treball musical. Una carrera que va començar als teus 19 anys, però tu de petita ja cantaves, sí, i escoltaves molta música, no?
3: Sí. Sempre ha estat la meva debilitat escoltar música, perquè a casa nostra agradava molt i s'escoltava tot tipus de música, des de música clàssica fins a el que estava de moda aleshores, sí.
2: I tu, quan eres petita, quina era la música que escoltaves llavors?
3: Mira, jo de petita encara no havia entrat la moda anglosaxona, i a part de música clàssica, que sempre m'ha agradat molt i a casa escoltava molta música clàssica, escoltava música italiana, música francesa, especialment, i bé, i també les coples, naturalment. No? Era l'època que, quan posaves una ràdio, hi havia les cançons que estaven de moda aleshores, eren les coples.
2: I a casa teva eren músics els teus pares, germans?
3: No. Bueno, el meu germà gran, sí, ell anava a classes de guitarra amb un mestre meravellós, que era el Bartomeu Calatayud, un gran guitarrista i folclorista. I jo, com que era més petita, naturalment, i a casa no me varen dir tu també aniràs a classe. Però jo mirava el que feia el meu germà, i ell tenia una guitarra, i vaig començar així, copiant allò que ell feia, i després vaig tenir molta gent amiga que sí, que me varen ajudar molt a aprendre a tocar guitarra, i cantaven cançons que te diré jo, Palmero subia la palma, i ranxeres, i qualque cançó francesa, i cançons italianes, perquè encara no havia entrat en força el fet de cantar en català, naturalment. Eren èpoques de repressió.
2: I tu, després dels 19 anys, doncs, com va començar la teva carrera?
3: Bé, jo en els 19 anys vaig fer un disc, perquè jo vaig, és a dir, me vaig decidir a cantar única i exclusivament en català, perquè aquí a Palma hi havia una associació que es deia Joventuts Musicals, i a través de Joventuts Musicals vaig conèixer els cantautors de la nova cançó. I aquí a Mallorca hi havia en Joan Ramon Bonet, que és el germà d'Anna Maria del Mar, va començar ell, i vaig conèixer en Serrat, que va ser la persona que més me va impactar, i a poc a poc vaig anar coneixent tot aquest món i aquesta música. Anna Maria del Mar, en Quico Pi de la Serra, l'Ovidi Montllor, en Lluís Llach, etc. I jo vaig dir que això era el que jo volia fer realment. I clar, coses de la vida, que després me'n vaig anar a estudiar a Barcelona, i al cap de poc temps me vaig casar i vaig tenir 3 infants. És una època que vaig estar una mica allunyada de tot el món de la cançó, però després va arribar un dia, que ja t'explicaré com va ser, que vaig reprendre la meva història musical.
2: De tot això en tornarem a parlar una mica més en detall, doncs, més endavant dins l'entrevista, mm-hmm, del fet de ser mare i de fer música, i de la teva, sí, llarga carrera musical. D'aquí uns instants escoltarem la primera cançó que has volgut presentar-nos, que serà Dones, baixeu, veniu, però primer m'agradaria que me'n parlis una mica. Aquesta cançó és un poema de la Maria Mercè Marçal que has musicat. Com se't va acudir, sí, a tu musicar poemes?
3: Ui, perquè jo llegir poesia m'ha agradat sempre, moltíssim, i sempre li he trobat a la poesia aquest punt que té de connexió amb la música. Per altra banda, també sempre m'ha agradat molt escoltar música, diguéssim, d'arrel. Jo vivia a Palma, però els estius anava a un poble que es diu Valldemossa, i allà Valldemossa és un poble que sempre ha estat molt musical, i hi havia un grup que es deia els Valldemossa, i me deixaven anar a escoltar els seus assajos. Després, allà on es feia música folklòrica per turistes, també me deixaven tocar guitarra. Jo coneixia tot el repertori de música, diguéssim, de folklòrica de Mallorca. I, per altra banda, sempre m'ha agradat escoltar el que cantaven les persones que feien feina en el camp. I tenia un parell d'amigues i amics majors i me cantaven cançons, des que ja feia una mica de recerca. I amb això, i el cançoner popular del pare Ginart, te n'adones que hi ha una gran similitud de la poesia, de les gloses populars en la poesia en general. I a través d'això me vaig enamorar dels poemes, dels poetes, i vaig començar a musicar poemes.
2: I justament aquest mateix poema és bastant representatiu de tu com a artista, podríem dir. Per què l'has triat exactament?
3: Perquè na Maria Mercè Marçal va ser una gran poeta i m'agrada molt, i a més sempre ha estat una persona ja al Celsia, que molt reivindicativa i molt adelantada per la seva època, i m'agrada molt. I, igual que ella, m'agraden molts poetes, i homes i dones, de tota la nostra literatura dels Països Catalans. I vaig triar aquest poema perquè m'agrada, perquè és reivindicatiu i perquè les dones han de menester aquesta energia i aquesta força per reivindicar els nostres drets i la nostra manera d'entendre el món.
2: Doncs escoltem tot seguit la cançó Dones, baixeu, veniu, de Miquel Alladó.

0: Miquel Alladó, la cançó es deia Dones, baixeu, veniu, i és un poema musicat de Maria Mercè Marçal. Escolteu el disc de la setmana i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora per continuar escoltant la Miquel Alladó i les seves cançons.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el dilluns 5 d'octubre. Bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà igualment cobert, menys al Capcir. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
2: El 5 d'octubre del 1981 neix Joan Pons Villarro, més conegut amb el nom de El Petit de Calaril. Aquest nom li ve del fet de ser el més petit de quatre germans i Calaril és el nom de la casa pairal situada al poble de Guissona. El músic, cantant i productor va començar la seva carrera l'any 2007 amb una maqueta autoproduïda titulada Per què es grien les patates? Un treball guardonat amb el Premi a la Creativitat del 3C. El Petit de Calaril és pioner en l'autoanomenat estil de pop metafísic, junt amb Ferran Palau i el grup Maria Lluïsa. Al seu poble, en Joan Pons ha creat el Teatre de Calaril i el seu desig seria d'obrir un bar a l'edat de 65 anys. Escoltem ara el tema Som transparents del disc Triangle del Petit de Calaril publicat l'any 2018.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: La intel·ligència artificial desorganitza el mercat de l'electricitat. Bon dia. La intel·ligència artificial, a més de gastar molta energia elèctrica, doncs ha irromput amb força en el mercat propi de l'energia, transformant profundament la manera com es gestionen i es comercialitzen els recursos elèctrics. Segons un reportatge recent de Reporter, aquesta irrupció ha generat preocupacions significatives entre els reguladors i els actors del sector. Des de fa aproximadament 2 anys, els algoritmes han multiplicat la seva presència en les operacions de compra i venda d'electricitat a Europa. Aquests sistemes automatitzats són capaços d'analitzar grans volums de dades en temps real, prenent decisions d'inversió i ajustant les estratègies comercials en qüestió de mil·lisegons. Aquesta velocitat i complexitat han superat sovint la capacitat de supervisió dels organismes reguladors, que denuncien una manca de transparència en les operacions algorítmiques. Un dels principals riscos associats a l'ús massiu de la IA en aquest context és la possibilitat de manipulació del mercat. Els algoritmes poden intencionalment o no crear situacions de volatilitat artificial afectant els preus de l'electricitat i generant desequilibris que poden perjudicar tant els consumidors com els productors. A més, la concentració d'aquestes tecnologies en mans de grans empreses pot limitar la competència i dificultar l'accés al mercat per a actors més petits. Els reguladors europeus han començat a prendre mesures per abordar aquests desafiaments. S'estan desenvolupant noves normatives per millorar la transparència dels algoritmes i garantir que les seves operacions siguin auditables i conformes amb els principis de justícia i equitat del mercat. Si és veritat que la integració de la IA en el mercat europeu de l'energia pot representar una oportunitat per millorar l'eficiència i la gestió dels recursos, no obstant això, sense una regulació adequada i una supervisió efectiva, aquesta transformació pot comportar riscos significatius. I a més, cal recordar que si es millora l'eficiència d'un val, de l'altra banda també es consumeix molta més electricitat. Finalment, potser que el medicament és més perillós que no pas la malaltia.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Miquel Arnudiès, arrelat al Vallespí i a Ceret, és tot un personatge. Polifacètic, agricultor, cireres i mimosa. Polític, molts anys adjunt al Valle de Ceret, artista, pintor avantguardista, president dels Amics del Museu de Ceret, agitador cultural, president del Centre Cultural del Vallespí i de la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes. És també membre de la ANC i escriptor i poeta. La seva poesia la trobem més aviat en prosa que no pas en vers. A Contes empipats, publicat al Trabucaire el 2013, hi trobem una història onírica, ben surrealista, amb tot de referents a les colors, recordant l'Arnaudiès pintor i els habitants del seu món rural, les plantes, les flors i els animalets, tot jugant amb la llengua. Escoltem, doncs, aquestes conjugacions pinturlejades. He vist volar, per alt de les ginestes, quatre sogres vestides de groc. S'apuntaven per ballar el contrapàs al so d'una campana escardalenca. Has vist, tu? Has vist, tu, aquell galàpet vermell engolir els calçots roents torrats dins d'una brasa de calius xipoters? Ha vist, dins del cel negrenc, ple de romegueres i d'argelacs, una lluerna beneïta i encantadora, provant de s'amossegar el dit groc del peu dret que se li bota. Hem vist un ramat de fedes de color verd, pasturant una herba rosa que les posava vergonyoses i amoroses. Cadascú de nosaltres n'hem pogut agafar una, per se l'endú dins un bai manyac de tots colors. Heu vist com s'aprofita la pluja primerenca per fer créixer i florir violes disfressades com mainadeta un dia de tio-tio? Han vist, darrere d'una mata de bruc carregada de polls blaus, sense orelles, una truja tan emprenyada que se'ls va abordar i en passar d'un a un sense mastegar.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No, així no.
0: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
3: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Jordi Gairin és president del Centre Català de Luxemburg, anfitrió de la trobada. Jordi Gairin, president del Centre Català de Luxemburg, què és aquesta trobada, trobada dels casals catalans d'Europa?
4: Home, doncs, és un intent de trobar-nos, fer comunitat, fer xarxa entre tots els casals d'Europa per posar idees en comú, intentar fer projectes en comú, conèixer-nos, i bàsicament és crear xarxes i trobar doncs, unes sinergies comunes, no?, que puguin servir-nos a tots.
3: Hi ha punts comuns o són molts diferents tots aquests casals?
4: Bé, evidentment que cada casal és un món, cada comunitat n'hi ha de grans, de petits, de mitjans, però tots tenim una cosa, un punt en comú, que tots som membres, som catalans, que vivim fora, en el vostre cas, no perquè sou catalans del nord, com comentaven aquí, off the record, no, però el punt en comú és que tots som catalans i, evidentment, tots som diferents perquè vivim en països diferents, tenim realitats diferents, però tenim moltes coses en comú.
3: Tenim la impressió que hi ha casals catalans que són bastant antics, també hi ha un cert canvi generacional, alguns casals, però no tots.
4: Sí, cada cop hi ha noves comunitats que es van creant, nous casals que petits que neixen. Aquest any tenim la sort de comptar aquí dos catalans nous, que són el d'Ingolstadt, Alemanya, i un casal a Noruega, a Oslo. Per tant, tot això són noves comunitats amb gent més jove que els casals que estem més assentats, i són punts de vista diferents que enriqueixen molt la realitat que vivim aquí a Europa, no?, els catalans que ens expatriats.
3: Ens centrem a Luxemburg. Quina és l'activitat del Centre Català de Luxemburg? Quina és les seves activitats?
4: Bé, nosaltres fem un bon reguitzell d'activitats, toquem pràcticament tot. Comencem l'any natural doncs, fent el cicle de cinema, que és la 35a o 36a edició que ja fem, vull dir, amb una projecció de 7-8 pel·lícules i una d'infantil. Llavors anem fent conferències durant tot l'any, celebrem evidentment totes les festivitats, Sant Jordi, per Sant Joan fem una revetlla, però l'activitat estrella que tenim a Luxemburg, on tenim més participació més multicultural, és la calçotada. Tenim una calçotada que tenim aquí enguany, vam batre el rècord, vam fer 353 persones que varen participar a la calçotada. Això és un rècord absolut, jo crec, a totes les calçotades que s'organitzen arreu del món per catalans de fora. Si anem en calçotades professionals ja és un altre tema, però aquesta és la nostra activitat rècord, i a més som el primer casal que va fer una calçotada a l'exterior. No fa més de 30 anys, jo diria que 35 anys que fem calçotades.
3: I la societat del Luxemburg, Catalunya, és una cosa que tenen present, que existeix, potser d'una manera potser diferent que Espanya,
4: Sí, som plenament conscient, perquè molts dels luxemburguesos que coneixen a Catalunya és perquè estiuegen a Catalunya. Hi ha molts que estiuegen a la Costa Brava, a la Costa Daurada, molts tenen casa i tenen segona residència. Molts dels alumnes de català que tenim, luxemburguesos o que hem tingut, és perquè volien aprendre la llengua, perquè estiuejaven a Catalunya i evidentment estaven o volien aprendre la llengua del lloc on estiuejaven, i evidentment en som molt conscients. Luxemburg és un país molt multicultural, on hi ha moltes nacionalitats, i Catalunya se'ns coneix.
3: Jordi Gairin, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: això mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Les valencianes del pas de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebessin...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el dilluns 5 d'octubre. Bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà igualment cobert, menys al capcir. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcir i 19 a Cerdanya. Dimecres, sol al matí, amb unes mínimes de 18 graus a Perpinyà i a Serret, 14 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda torna la pluja sobretot al territori. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
5: Radio Arrels.

fantasmes vaguejant carrers estrets amb records invertebrats amb amors estacionats en indrets del meu passat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.
5: Som el dilluns 5 d'octubre. Bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà igualment cobert, menys al capcir. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcir i 19 a Cerdanya. Dimecres, sol al matí, amb unes mínimes de 18 graus a Perpinyà i a Serret, 14 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda torna la pluja, sobretot al territori. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
6: Una hora 100% en català.
7: Ràdio Arrels.

Si no fos per l'amor, no entendríem les nits. Ni com tocar la lluna amb la punta dels dits. No entendríem aquell que es dona canvi de res. Voldríem la mà del qui mai no ens ha entès. Si no fos pels amics, els camins se'ns fan llargs. Dos foscos i avorrits, tristos, negres i amargs. Les pors i les misèries ens fan niu dins del pit.

Si no existissis, t'hauria d'inventar. Per viure en els teus somnis i poder somiar de colors.

parades on no es coneix l'amor. Si no hi fossin els fills, no tindríem miralls.

0: referents que et situen si els pots tenir al costat. Que t'escampen les boires quan et creus ensorrat. Si no fos pel rellotge, no perdríem el temps.
1: Una proposta musical nord-catalana.

0: Ràdio Arrels.
1: A Pollestres, 95.
2: Quan no estic fent un solitari, agafo un llibre de s'estant i poso un disc antic i en jo mateix em tanc.

0: cançó de Catalunya Nord.
1: El dilluns, se toca, el dilluns, se toca el dimarts. El dijous, se toca, el dijous.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som el dilluns 5 d'octubre. Bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà igualment cobert, menys al capcir. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcir i 19 a Cerdanya. Dimecres, sol al matí, amb unes mínimes de 18 graus a Perpinyà i a Serret, 14 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda torna la pluja sobretot al territori. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
5: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
6: Avui anem fins a Tortosa, la capital de les Terres de l'Ebre, al sud de Catalunya i tocant al País Valencià. Dalt d'un turó al centre d'aquesta ciutat s'hi alça una majestuosa construcció, el Castell de la Suda. Tot i que els romans ja hi havien construït alguna estructura emmurallada, van ser els musulmans, sota el califat d'Abderrahman III, qui van construir aquesta fabulosa construcció, que avui anomenem el Castell de la Suda. Amb la conquesta dels cristians l'any 1148, el castell passaria a mans de l'Ordre del Temple i posteriorment seria una residència per als reis de Catalunya. Començant per Jaume I, que va preparar la conquesta al nord del País Valencià des de dins d'aquest castell. Durant la Guerra Civil Espanyola, aquest castell va patir una greu destrucció i des dels anys 70 va ser reformat per convertir-lo en un parador nacional de turisme. Els paradores són una empresa d'hotels molt luxosos situats en edificis emblemàtics. Una empresa que va ser promocionada pel règim de Franco quan van voler impulsar el turisme a l'estat espanyol. Des de l'any 1986, aquesta empresa és una societat anònima privada.

0: Acabem de sentir l'himne de la Cinta, interpretada per la banda municipal de Tortosa i Lira Ampostina, i amb aquesta cançó hem parlat del Castell de la Suda, de Tortosa.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Certament, la vida no té límits en la bellesa, i almenys el record és perdurable en el temps i encara vers. Encara queden masses estàtues de ferro, antics règims a la memòria que acaba esborrar. Els mapes d'avui no poden permetre les atrocitats de l'ahir.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el dilluns 5 d'octubre. Bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà igualment cobert, menys al Capcir. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcir i 19 a Cerdanya. Dimecres, sol al matí, amb unes mínimes de 18 graus a Perpinyà i a Serret, 14 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, torna la pluja sobretot al territori. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 5 d'octubre del 1981 neix Joan Pons Villarro, més conegut amb el nom de El Petit de Calaril. Aquest nom li ve del fet de ser el més petit de quatre germans i Calaril és el nom de la casa pairal situada al poble de Guissona. El músic, cantant i productor va començar la seva carrera l'any 2007 amb una maqueta autoproduïda titulada Per què es grillen les patates? Un treball guardonat amb el Premi a la Creativitat del 3C. El Petit de Calaril és pioner en l'autoanomenat estil de pop metafísic, junt amb Ferran Palau i el grup Maria Lluïsa. Al seu poble, en Joan Pons ha creat el Teatre de Calaril i el seu desig seria d'obrir un bar a l'edat de 65 anys. Escoltem ara el tema Som transparents del disc Triangle del Petit de Calaril publicat l'any 2018.

0: Fins aquí Som Transparents, una cançó del petit de Calaril.
1: Ràdio Arrels. Economia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: S'apropa la temporada d'hivern i France Travail multiplica les iniciatives per mobilitzar. El 29 de setembre, a la Guinguette d'Ix, a Cerdanya, s'ha fet el Fòrum Transfronterer de l'Ocupació. Ens acull Rémi Porra, de France Travail. Rémi Porra, ens retrobem avui amb una cosa una mica diferent que la Plaça de l'Emploi, que és un Fòrum Transfronterer.
3: Sí, avui en Burmadama, el 29 de setembre, se celebra el Fòrum Transfronterer. És una trobada que existeix de fa 3 o 4 anys i dedicada a l'ocupació, la formació i la mobilitat professional entre França, Catalunya i Andorra.
2: Hi ha diverses parades?
3: Sí, sí, sí. L'objectiu és apropar els demandants d'ocupació, les empreses i organismes de formació, i avui tenim el Servei d'Ocupació Català, que pot ajudar a trobar feina a l'altre costat de la frontera, i Estació de l'Esquís i Emprenedors de Cerdanya per la temporada d'hivern, sobretot.
4: Actualment, ara hi ha aquestes ofertes, estan organitzades una mica per sectors professionals.
2: M'apropo de la parada del Consell Comarcal de Cerdanya.
4: Una mica de varietat, i trobareu doncs aquí en aquest link oficial i en els altres canals de difusió totes aquestes ofertes, i es van actualitzant també. Vale?
2: Què veniu a oferir aquí?
5: Jo sóc la Heidi, del Consell Comarcal de la Cerdanya, i avui venim a explicar que el Consell Comarcal té una pàgina web dins de la pàgina del Consell Comarcal, un aplicatiu en el que les empreses publiquen ofertes de feina. Llavors, les persones que busquen

0: amb feina, just poden veure quines ofertes hi ha al territori i contactar directament amb aquestes empreses.
1: La mobilitat transfronterera, és que teniu molts treballadors que venen de l'altra banda de la raia?
0: La veritat és que en aquesta cartellera d'ofertes de feina sí que hi ha algunes empreses doncs, del territori francès que hi publiquen just per la proximitat que tenim al territori. A més, també fem aquesta aliança transfronterera, diguéssim, on France Treball ens convida a la jornada d'avui i nosaltres també els convidem a la jornada que realitzem, de la jornada d'ocupació i emprenedoria, que fem la primera setmana d'octubre cada any, d'enguany, la fem el proper 5 d'octubre.
1: Quins són els frens, els impediments que troben la gent per creuar la frontera?
0: Clar, a vegades, just hi ha un impediment a vegades que és la llengua, no? Ens trobem que just avui ens hi hem trobat amb algunes persones que venien a preguntar, no? Doncs just per la cartellera d'ofertes de feina i just amb la llengua, si no parlen una mica doncs, el català o el castellà, doncs hi ha aquest primer impediment, no? Però a nivell idiomàtic, si hi ha gent que parla i que es pot comunicar, no?, amb les diferents llengües, com ens hem trobat el dia d'avui, no té per què haver cap tipus d'impediment, no?
1: Quina categoria de feines proposeu majoritàriament?
0: Més que les proposem nosaltres, són les empreses que publiquen. Per tant, hi ha empreses de tot tipus. Sí que hi ha al territori, no, una demanda força elevada doncs, del sector de la restauració, per exemple, o just de diferents empreses que busquen personal per les temporades, no, sigui d'estiu o sigui d'hivern. Llavors hi ha molts sectors professionals.
1: Una jove parella s'acaba d'aixecar de la parada del Consell Comarcal de Cerdanya. Qui cerca feina és el noi. Com has estat informat d'aquesta trobada?
2: Bueno, m'he informat perquè m'han fet una invitació perquè estic en la búsqueda de treball i bueno, i aquí estoy.
1: On vius?
2: Visc aquí a Bourmadam.
1: Molt bé, cerques feina en quin sector?
2: En el sector de la mecànica.
1: Com veus el sector justament del treball aquí?
2: Bueno, està molt interessant perquè a més és gent que busca, gent que té dificultat per encontrar treball i està molt bé planificat. I bueno, i gent que li costa les xarxes i tot això, pues també està molt bé.
1: EURES és la xarxa europea de cooperació per l'ocupació que connecta els candidats i empreses de tot l'espai econòmic europeu i Suïssa. També en aquest fòrum té una parada.
3: Em dic Arnau Soy, treballo a la xarxa EURES a la província de Girona del Servei d'Ocupació de Catalunya.
1: Què oferiu aquí avui a la Guingueta d'Ixa Bourmadam?
3: Nosaltres venim ja fa uns anys en aquest fòrum que organitza Pôle Emploi, o France Treball ara, i venim com a soci transfronterer del Servei Públic d'Ocupació francès i també com a actor transfronterer i com a homòleg del Servei d'Ocupació francès. Aleshores, per nosaltres és una mica el tret de sortida de tota aquesta oferta que comença a aparèixer per la temporada d'hivern, sobretot del sector serveis, sector restauració, sector turisme, i per tant portem oferta que ja comença a estar molt relacionada amb aquest sector, tot i que també en podem dur d'altres tipus, i aquí en tenim tot un ventall, sí que per nosaltres representa ja un començament a tota aquesta temporada d'hivern, podríem dir, no? on treballem doncs, amb les empreses de la nostra banda, però també estem oberts a difondre les ofertes de la banda francesa.
1: Hi ha molta mobilitat transfronterera per l'ocupació?
3: Bé, aquesta és una pregunta molt, molt recurrent en tot l'entorn transfronterer i en tots aquests projectes que s'enceten i que es duen a terme i que no té una resposta molt clara, però sí que està clar que hi ha un interès de moltes persones que viuen prop de la frontera i que per tant no volen veure tallat el seu radi d'acció o el seu mercat laboral i que poden tenir opcions doncs, a l'altra banda o a l'altre país, no? Per tant, més enllà de si n'hi ha molts o pocs, senzillament és oferir-los la possibilitat de tenir a aquells que s'ho plantegin, no? La veritat és que jo diria que els últims anys, potser perquè hem estat més capaços de detectar-los, el nombre ha incrementat de treballadors que es plantegen treballar a l'altra banda de la frontera i que moltes vegades no es plantegen un canvi de residència, sinó que estan disposats a creuar la frontera per tornar al seu país d'origen.
1: Què s'hauria de millorar?
3: S'hauria de millorar, suposo, la informació que es dona a les persones perquè siguin conscients que existeix aquesta figura de transfronterer, perquè siguin conscients dels avantatges fiscals, de seguretat social que poden tenir, que tampoc són molts però que són rellevants en el dia a dia d'una persona treballadora. I també, evidentment, doncs, després hi ha una sèrie de barreres que no suposen una cosa a millorar a nivell d'institucions o a nivell de territori, sinó a nivell personal de cadascú, no? com ser conscient de la cultura empresarial, de la llengua que es parla a l'altra banda, i per tant formar-se en aquest sentit en previsió doncs, de poder ampliar aquest radi d'acció que comentava en el teu futur, no? Dins de la teva carrera professional.
1: El coneixement d'idiomes suposo que és realment indispensable.
3: No en tots els casos, perquè com et deia treballem alguna oferta amb requisit o de tipus turístic, de tipus sector serveis i que no sempre tenen el requisit de l'idioma del país, però sí que és veritat que la majoria demanen català, castellà o com a mínim una de les dues, no? I a més del francès o l'anglès o els altres idiomes que puguin tenir com a requisit.
1: Aquí a la Cerdanya estem a la cruïlla de tres estats. També Andorra pot oferir oportunitats. Aquí ens trobem a la parada del Servei d'Ocupació d'Andorra. Com és que veniu fins aquí?
4: Bueno, primer perquè ens han convidat, sempre ens conviden aquí des de la France Travail i tenim molt bones relacions amb ells i més que res per contestar totes les preguntes que puguin tenir la gent que està buscant feina, com si volen venir a treballar a Andorra, com quines són els permisos, el tipus de feina que oferim, tot aquest tipus d'informació que podem donar a la gent.
1: Per treballar a Andorra és fàcil per una persona d'aquí?
4: Sí, pels francesos, portuguesos i espanyols hi ha un acord trilateral en el qual les formalitats per poder aconseguir el permís de treball són molt, molt, molt fàcils.
1: Què podeu oferir com tipus de feina?
4: Nosaltres principalment oferim molt tipus de feina. Principalment tenim ofertes del sector de la hostaleria, de la restauració, de la construcció també, i comerç.
1: Suposo que amb el que m'acabeu de dir, el coneixement d'idiomes, ho poso molt al plural, és necessari i important.
4: Totalment, sí. El francès és molt important, però bueno, també han de saber parlar la llengua, el català i el castellà.
1: Justament parlem del català. El català és obligatori, no totalment, però per a algú que se vol quedar a Andorra després de les noves lleis és imprescindible.
4: Sí, aviam, el català al final ha de ser una llengua que és la llengua que es parla al país, i sí que és cert que es donen facilitats perquè si la persona no sap parlar el català al principi, doncs li donen un marge, un temps i les facilitats per poder aprendre la llengua.
1: Es pot venir a Andorra per fer una temporada, després és complicat quedar-se?
4: Bueno, depèn de la formació que tinguis i l'experiència.
1: També el transport públic és important, que representeu?
5: Sí, nosaltres originàriament és Cooperativa Interurbana d'Andorra, que a més té també, a través d'Uticopalsa, doncs, la licitació de línies nacionals regulars d'Andorra.
1: Què veniu a proposar aquí mateix a la Guingueta?
5: Nosaltres el que venim és a cercar candidats a xofers de conductors d'autobús.
1: Doncs si entenc bé, hi ha una manca, falta conductors d'autobusos a Andorra?
5: Sí, certament, no només és una particularitat d'Andorra, és una particularitat de la Unió Europea en general, i llavors nosaltres bàsicament ens nutrim de conductors amb experiència extracomunitaris, però no volem descartar evidentment la possibilitat, doncs, de cercar i d'indagar en els mercats propers, no només a Andorra mateix, sinó, doncs, a la Seu o Catalunya en general i Bormedà amb la Guingueta, doncs, si hi ha conductors que puguin venir a treballar amb nosaltres a Andorra.
1: Quines condicions demaneu, evidentment, de tenir el carnet de conduir? Això va, és normal, però hi ha algunes altres especificitats que cal tenir per treballar amb autobusos o autocars a Andorra?
5: No, tenir un carnet de conduir que sigui vàlid a la Unió Europea i això, i llavors tenir el nivell D, que el que fa, diguem-ne, és capacitar el conductor per poder portar, doncs, vehicles sense limitació de seients.
1: Elisabet, què veniu a cercar aquí?
6: Bueno, no ho sé, m'he enterat que hi havia com una espècie d'organització on els que busquen contractar es reuneixen i els que busquen feina, pues, també, no? Després he vingut per donar una ullada, per veure què s'ofereix, per saber una mica com funcionen aquestes trobades i per, bueno, i també per veure quines possibilitats de feina puc trobar aquí i quines empreses ofereixen aquesta feina.
1: Quin tipus de feina cerqueu?
6: Bueno, jo sempre m'he mogut molt pel món del turisme, tot i que he treballat també en geriatria, en la salut, però ara sí que m'agradaria més enfocar-me en el turisme perquè he estat a l'estranger amb l'excusa de treballar en hospitals a fora i ara ve el moment, no? La neu porta molt de turisme d'esport i hi ha la possibilitat de fer treballs d'hostaleria o de turisme i per aquí em moc una mica, sí. Ara que ve l'hivern, sobretot.
1: Us sembla bé aquest tipus d'iniciativa?
6: Home, jo sóc de l'antiga usanza, a mi m'agrada molt el cara a cara. Ja m'agraden, les aplicacions i tot el que és l'internet, però el plaer de poder seure en una taula i que te tingui la persona en qüestió de l'empresa que et vol contractar és algo que s'ha de valorar molt i que cada vegada és menys.
1: I a Cerdanya hi ha una empresa pública que té realment una vocació transfronterera, és l'Hospital de Cerdanya. Virginie, de l'Hospital de Cerdanya, què proposa l'Hospital de Cerdanya?
7: Aquí venim per fer una mica de presentació de l'hospital, perquè ara mateix busquem metges. I aquí mateix no sé si els metges vindran per fer una proposta o el que sigui. Doncs venim aquí perquè l'Hospital de Cerdanya sigui a Cerdanya, tant del costat francès que del costat català.
1: Que la gent ho tingui present que existeix aquest hospital, perquè encara no és prou conegut.
7: Sí, conegut, sí, però hi ha coses encara que no saben què fem i és per això que venim aquí.
1: La gent potser creuen que és complicat, potser que potser no trobaran personal que parlen francès o potser és aquest el problema?
7: No tant, perquè bueno, hi ha temdem que fan que hi ha o francesos amb català o espanyols i els tres idiomes es parlen per quasi tots els treballadors.
1: Doncs si entenc bé, de moment se cerca metges, però evidentment aquest fòrum serà complicat, veure un metge arribar seria una mica l'atzar.
7: Sí, és això mateix. Això mateix.
1: Sí, evidentment, actualment se cerca metge, també la gent poden potser proposar a qualsevol lloc de treball.
7: És això, sí. Ja poden posar a través de la web el seu currículum.
1: Altres operacions semblants es fan el 5 d'octubre a l'Hotel del Prado de Puigcerdà i el 8 d'octubre a Font-romeu.
8: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: El 25 de novembre de 1905, els militars espanyols van assaltar i destrossar les redaccions del setmanari satíric El Cucut. Són els fets del Cucut. En reacció es crea Solidaritat Catalana.
1: Que és el moment que neix Solidaritat Catalana, que es van posicionar, evidentment, en contra. De que els militars poguessin fer aquestes accions. Déu-n'hi-do, això li fa canviar la mentalitat i li comença a fer prendre una consciència catalanista amb en Macià. Amb aquest partit nou de Solidaritat Catalana, deixa l'exèrcit i es presenta a les eleccions de diputat a les Corts Espanyoles el 1907. I ja es presenta per Barcelona i per les Borges Blanques, allà on tenia les arrels el negoci d'oli de son pare.
0: És a dir, que l'època era possible de se presentar dos llocs.
1: Sí.
0: I després escolleixes el lloc que et va millor.
1: Exactament.
0: O que prefereixes.
1: L'únic que va passar que va tenir una gran majoria i molts vots a tots dos llocs. I Macià va tenir que triar, i va triar les Borges Blanques, no Barcelona. Va tenir una grandíssima i una rotunda victòria de pensar que aquesta formació treu 41 dels 44 diputats de Catalunya. Guanya, com dèiem, el 1907, torna a guanyar el 14, el 16, el 18, el 19, el 20 i el 23. Cada cop que hi havia eleccions, en Macià era molt, molt votat pels electors, perquè era un personatge que ja tenia un prestigi, precisament perquè sempre estava al costat dels olivaires, dels que collien les olives, dels que m'ho feien l'oli, dels pagesos, dels ramaders, de la gent de la terra.
0: Per això va escollir les Borges Blanques.
1: Exactament.
0: I Barcelona, perquè és una persona, és un personatge del món rural.
1: Exactament. Tot i així, fent la feina de diputat a les Corts, veu que la seva ànsia i les seves ganes de renovar i de canviar aquella forma de fer de política des d'Espanya no funcionen. No funcionen perquè no hi ha res a fer. Catalunya ja és molt incompresa, o, més ben dit, segueix sent incompresa des de Madrid. Tant és així que el 1919 funda la Federació Democràtica Nacionalista, que proposava ja una solució federal o confederal amb Espanya. Per tant, aquí ja té un principi d'independentisme, per dir-ho així. I això fa que, amb els aires que corrien per Europa, després de la Primera Guerra Mundial, que dona naixement a molts països, amb molta fragmentació de fronteres, sí, i el naixement de nous països, ell veu que és l'oportunitat per arribar a crear aquest estat federal o confederal de Catalunya dins d'Espanya.
0: I perquè ell tenia aquesta idea de quedar-se a Espanya, però d'una manera...
1: Arreglar. Volia modernitzar, arreglar Espanya d'alguna manera que l'adequés a un plantejament de vida modern, socialment, diguem-ne, eh? Però en aquesta trajectòria política fa, també per a coneixença i relacions que ja tenia amb el primer partit polític independentista europeu, encara avui en dia viu, que és el Sinn Féin d'Irlanda, en Macià tenia relacions amb Irlanda i amb el Sinn Féin. I per tant ell crea el segon partit independentista més antic d'Europa, que és Estat Català. Aquí ja es posiciona, evidentment, amb un catalanisme radical, i això sí que és, hi ha un canvi d'etapa radical. 1922 crea Estat Català.
0: I a partir d'aquí...
1: Ja... A partir d'aquí ve un exili de Macià. En Macià s'ha d'exiliar. Per què? Doncs perquè el setembre del 23 hi ha un cop d'estat d'un espanyol.
0: Primo de Rivera.
1: Primo de Rivera, exactament. I tant és així que Macià decideix exiliar-se i marxa amb els qui era el seu secretari, el senyor Antoni Puig i Ferrer. On van exiliar-se? A Perpinyà. A Perpinyà. Cal travessar l'Albera i a Perpinyà quedar lliures de la dictadura del Primo de Rivera. Poc després de Perpinyà marxen cap a París, perquè ja el 24 s'instal·la les oficines d'Estat Català el que llavors era una població prop de París, que ara ja és un barri, que és Bois Colombes, sí, el que és conegut com Bois Colombes, al carrer de Charles Duflo, deien a les afores de París, que ara ja és,
0: sí, és
1: un barri de París, diguem-ne. Allà instal·la la seu central d'Estat Català, juntament ja amb Josep Bordes de la Cuesta, nascut a Eivissa, però implicat a Torrella de Montgrí, també amb l'Ernest Dalmau, nascut a Paraguai, Assumpció de Paraguai, amb Antoni Puig, el seu secretari, i també s'hi suma ja el que serien també dos persones molt relacionades i sempre al costat d'ell, amb Ventura Gasol, fill de la Selva del Camp, i en Josep Carner Ribalta, fill de Balaguer.
0: Era el segon capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No, així no. Yeah.
3: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
4: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Jordi Gairin és president del Centre Català de Luxemburg, anfitrió de la trobada. Jordi Gairin, president del Centre Català de Luxemburg, què és aquesta trobada, trobada dels casals catalans d'Europa?
5: Home, doncs és un intent de trobar-nos, fer comunitat, fer xarxa entre tots els casals d'Europa per posar idees en comú, intentar fer projectes en comú, conèixer-nos, i bàsicament és crear xarxes i trobar doncs unes sinergies comunes, no?, que puguin servir-nos a tots.
4: Hi ha punts comuns o són molt diferents tots aquests casals?
5: Bé, evidentment que cada casal és un món, cada comunitat n'hi ha de grans, de petits, de mitjans, però tots tenim una cosa, un punt en comú, que tots som membres, som catalans, que vivim fora, en el vostre cas, no, perquè sou catalans del nord, com comentaven aquí, off the record, no, però el punt en comú és que tots som catalans i, evidentment, tots som diferents perquè vivim en països diferents, tenim realitats diferents, però tenim moltes coses en comú.
4: Tenim la impressió que hi ha casals catalans que són bastant antics, també hi ha un cert canvi generacional, alguns casals, però no tots.
5: Sí, cada cop hi ha noves comunitats que es van creant, nous casals petits que neixen. Aquest any tenim la sort de comptar aquí dos catalans nous, que són el d'Ingolstadt, Alemanya, i un casal a Noruega, a Oslo. Per tant, tot això són noves comunitats amb gent més jove que els casals que estem més assentats, i són punts de vista diferents que enriqueixen molt la realitat que vivim aquí a Europa, no?, els catalans que ens expatriats.
4: Ens centrem a Luxemburg. Quina és l'activitat del Centre Català de Luxemburg? Quines són les seves activitats?
5: Bé, nosaltres fem un bon reguitzell d'activitats, toquem pràcticament tot. Comencem l'any natural doncs fent el cicle de cinema, que és la 35a o 36a edició que ja fem, vull dir, amb una projecció de 7-8 pel·lícules i una d'infantil. Llavors anem fent conferències durant tot l'any, celebrem evidentment totes les festivitats, Sant Jordi, per Sant Joan fem una revetlla, però l'activitat estrella que tenim a Luxemburg, on tenim més participació i participació més multicultural, és la calçotada. Tenim una calçotada que tenim aquí enguany, vam batre rècord, vam fer 353 persones que varen participar a la calçotada. Això és un rècord absolut, jo crec, a totes les calçotades que s'organitzen arreu del món per catalans de fora. Si anem en calçotades professionals ja és un altre tema, però aquesta és la nostra activitat rècord, i a més som el primer casal que va fer una calçotada a l'exterior, no? Fa més de 30 anys, jo diria que 35 anys que fem calçotades.
4: I la societat del Luxemburg, Catalunya és una cosa que tenen present, que existeix, potser d'una manera potser diferent que Espanya, és que no... És que...
5: Sí, som plenament conscient, perquè molts dels luxemburguesos que coneixen a Catalunya és perquè estiuegen a Catalunya. Hi ha molts que estiuegen a la Costa Brava, a la Costa Daurada, molts tenen casa i tenen segona residència. Molts dels alumnes de català que tenim, luxemburguesos, o que hem tingut, és perquè volien aprendre la llengua, perquè estiuejaven a Catalunya i evidentment estaven o volien aprendre la llengua del lloc on estiuejaven, i evidentment en som molt conscients. Luxemburg és un país molt multicultural, on hi ha moltes nacionalitats, i Catalunya se'ns coneix.
4: Jordi Gairin, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
7: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Arrels de rumba.
1: Joan Pau Escuder. Als anys 50, abans de l'eclosió de la rumba, les grans orquestres no gitanes adoptaven el model nord-americà de Big Band.
4: Si mirem les orquestres de músics gitanos i músics paios, als anys 50, per exemple, que és un període de pre-rumbero a Barcelona mateix, veiem que les orquestres paies agafen el model americà, de les big bands de swing, com ara els models serien Count Basie o Glenn Miller, o totes aquestes orquestres enormes amb saxos en quantitat, trompetes, trombon, una percussió, piano, baix. Aquestes orquestres què fan? Què toquen? Toquen, en diuen foxtrot, toquen bolero, toquen algun son, toquen la música d'època de moda, en aquell moment, cha-cha-cha, mambo, fan com els músics paiuts ho toquen com poden, amb orquestres esplèndides, orquestres enormes, a l'estil americà.
1: En contrast, els gitanos organitzaven la seva activitat musical a través de xarxes familiars. Aquesta estructura facilitava la mobilitat i la feina.
4: Els gitanos també, vull dir, entren... tothom vol guanyar-se la vida, eh? Com es guanya la vida un músic? Tocant les coses que estan de moda, les cançons que estan de moda. Això els gitanos ho han fet sempre, han tingut un repertori propi, un repertori intern gitano i un repertori de cara als paios, amb totes les variants i les modalitats possibles entremig. Els gitanos toquen amb... Normalment funcionen en família, funcionen entre pares i fills, entre cosins germans, entre oncles i nebots, i això és molt més còmode a l'hora de muntar o desmuntar una orquestra, a l'hora de crear un grup doncs seran 3 o 4 i la cosa funciona i això és molt més còmode, molt més fàcil per crear cançons, per crear un repertori i anar a tocar a dret i esquerra. Clar, en els anys 50 les grans orquestres de luxe que hi ha a Catalunya, com ara Leaders, per exemple, el problema és poder viatjar un grup molt important de gent que no es coneix necessàriament, que venen de ciutats diferents, que no tenen cap vincle intern, que no són de família. Això funciona o no funciona? Quan el turisme s'escampa a la Costa Brava, als anys 60, doncs hi ha d'haver molta mobilitat, perquè hi ha contractes per anar a tocar per aquí i per allà, i la cosa més còmoda és tenir una orquestra amb 2, 3 o 4 músics que es poden desplaçar fàcilment. I en aquest sentit, els gitanos funcionen amb molta facilitat. Grups com ara grups dels gitanos de les cueves, que són els germans Clota, que tocaven a la costa Brava als anys 60, que encara són vius, alguns, com ara el Magineta, Hostafrancs, o Paret, que tocava doncs, a la costa també, Calella de la Costa, tots aquests pobles del Maresme, si eren grups, eren 3 o 4, 2 o 3, doncs això funcionava, era més fàcil doncs, de tenir contractes, de tocar de cara als turistes, paios, quasi tots. Això és una diferència de funcionament entre el funcionament gitano i paio.
1: Als anys 60 es produeixen els primers enregistraments de rumba gitana a Catalunya, com el disc dels germans Clota d'Hostafrancs. Les discogràfiques el van comercialitzar amb el nom de Los Gitanos de las Cuevas.
4: S'ha de dir que, parlant dels primers grups de gitanos doncs, que es posen de moda i del primer disc conegut de rumba gitanos catalans a Catalunya, em sembla que abans mateix que Paret fes el seu primer disc, doncs hi havia els germans Clota, que tenen un descendent que fa música molt interessant, que és el Joan Clota actualment, d'Hostafranc, doncs vam treure un disc el 1962. 1962, jo crec, no sé si Peret va treure el seu primer disc el 63. Doncs l'empresari que va posar nom al disc va posar-hi Los Gitanos de les Cueves, com si vinguessin directament del Sacromonte a Granada. Tot això eren gitanos d'Hostafranc, catalans. I això, jo diria que és probablement el primer disc de rumba gitana, doncs 45 revolucions a Catalunya als anys 60.
1: Aquell mateix any, 1962, el cinema registra una de les primeres aparicions públiques de Peret a la pel·lícula Los Tarantos.
4: Peret, en aquell moment ja havia sortit a la pel·lícula rodada al 62 també a Los Tarantos, a Barcelona mateix. I quan veiem Peret en aquella pel·lícula, que hi surt un parent meu, que és Antonio Prieto Puerto, doncs en aquella pel·lícula apareix Peret, doncs això, apareix Peret i l'estrella de la dansa gitana, que és la Carmen Amaya, al barri del Somorrostro. Això som els 62 a Barcelona. Surt un músic totalment desconegut en aquell moment, un músic secundari, allà al fons enmig d'una festa de gitanos que ballen, i aquell músic és Peret. I què toca Peret en aquell moment? Toca rumba. Això és una de les primeres aparicions, o potser la primera aparició cinematogràfica, doncs, a Peret, a la història de la rumba a Catalunya.

0: Ràdio Arrels, a Tercera, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Som el dilluns 5 d'octubre. Bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà igualment cobert, menys al capcir. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcir i 19 a Cerdanya. Dimecres, sol al matí, amb unes mínimes de 18 graus a Perpinyà i a Serret, 14 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda torna la pluja sobretot al territori. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La revista de la setmana.
4: Amb Pasqual Tirac.
7: Com ja és tradició, ens comuniquem amb el director de la revista Descobrir, Joan Morales, per una breu presentació del número del mes. Bon dia, Joan.
8: Molt bon dia.
7: Ja nos havies avançat el mes passat que en el número d'octubre descobriríem la Vall d'Aran. La Vall d'Aran és una destinació tardorenca?
8: Absolutament. És una destinació, com la majoria, diguéssim, que té moltes cares diferents. S'hi pot anar a l'hivern, s'hi pot anar a la primavera i mostra estampes, doncs això, en un cas marcades per la neu, ja que és una zona altament pirinenca i on la neu hi té una presència important, però també la primavera, no? Que és un moment d'esplendor, de vegetació exuberant. En el cas de la tardor, és probablement, des del meu punt de vista, l'època de l'any en què la Vall d'Aran mostra la seva cara més impactant. De fet, poder tenir la possibilitat en aquesta època doncs, de visitar boscos com el bosc de Carlat o Carlac o Baricauba, absolutament farcits de colors i de cromatisme, és una experiència magnífica que hem aprofitat aquest número per recomanar als nostres lectors. I bé, doncs al final el que fem és, sobretot, un reportatge que parteix doncs, d'aquesta època, dels paisatges, no? de l'època, que són, com dic, fantàstics. A més, vam tenir la sort de que vam poder produir, de fet, el reportatge en una tardor tan bona des d'aquest punt de vista com la que vam tenir l'any passat. Esperem aviam com evoluciona aquest any, tot i que com que hi ha hagut més sequera i més calor a l'estiu, és possible que els colors de tardor no siguin tan espectaculars, però en qualsevol cas a la revista llueixen d'una manera fantàstica i doncs expliquem miradors des dels quals cada bocabadat en totes aquestes estampes. Tenim també un altre reportatge que parlem dels tarsons, els sis tarsons que formen part de la Vall d'Aran, i en aquest cas, doncs, a més, en recomanem sis itineraris també per poder doncs, descobrir cadascun d'aquests racons de la Vall d'Aran. I entre altres, per exemple, també tenim un reportatge que parla de patrimoni i de pobles, no? Parlem d'un racó occità a Catalunya, d'un racó, per tant, de parla aranesa, de parla occitana. Parlem de la seva història, parlem del romànic d'aranès, parlem de, diguéssim, tota la zona de museus, parlem de... Bé, al final de moltes i moltes propostes que tenen la cultura com a eix i que fa, diguéssim, aquest, que hi ha aquest atractiu que sigui especialment singular, ja que la Vall d'Aran, recordem-ho, és una zona del país, l'única zona del país, de fet, que no mira cap al Mediterrani, sinó que mira cap a l'Atlàntic a través de la Garona, i per tant, doncs, aquesta singularitat natural, paisatgística, geogràfica, té també una traducció important en tot el seu patrimoni.
7: Qui diu bosc i tardor diu bolets. És una zona que recomanaries als boletaires i més enllà dels bolets. La Vall d'Aran és famosa per la seva gastronomia en general?
8: Doncs sí, en tots els casos. És una zona on s'hi fan molts bolets. No pot ser menys per una zona tan boscosa com la Vall d'Aran, tan humida com la Vall d'Aran també, a més... Abans he dit que veurem com evolucionarà la tardor. És veritat que potser caldria encara que plogués una mica més i que

0: receptes singulars, com deia, amb aquest pòsit occità al darrere, confitures, patés de campanya, tenim formatges, tenim, vaja, tot el bé de Déu de productes i de menjar que us podeu imaginar d'una zona 100% pirinenca com aquesta, amb la singularitat, insisteixo, doncs d'aquest toc occità que la fa lleugerament diferent i que aconsegueix doncs, també sorprendre'ns amb algunes de les propostes.
1: Suposo que, com vas fer per presentar aquí a Prada el número especial Canigó, imagino que algú ho de descobrir deu haver anat fins allà, no?, a presentar-la.
0: Sí.
1: Com ha passat això?
0: Ho solem fer sempre, llevat en alguna ocasió especial que no ha estat possible, però en general solem presentar els números en els territoris dels quals tractem extensament a la portada. I també en aquest cas vam tenir l'oportunitat d'anar a Viella, a la seu del Consell General, i allà vam poder presentar a tota la gent del país aquest dossier. Un dossier que val a dir que va ser molt benvingut. Crec que la gent d'allà se'n va sentir i s'hi va sentir molt identificada. Es va sentir també orgullosa, no?, de formar part d'aquest territori tan exuberant i tan fantàstic i ara especialment bonic a la tardor. I va ser també una presentació que ens va permetre conèixer una miqueta més bé també tot el tema de l'aranès. Penseu que hi ha un petit article colofó de tot el dossier escrit per la periodista Ares Riu, que és una periodista aranesa, que ens l'ha escrit també en aranès i que hi ha la possibilitat de poder-lo llegir en el web en aquesta llengua original.
1: Molt bé, molt bé. Era lògic tot això. Un altre article, un altre reportatge. Tinc la sensació que heu pres com a pretext resseguir un riu per nos fer descobrir el patrimoni d'una zona fronterera entre País Valencià i Franja. El riu era un pretext o no?
0: Sí, de fet, el riu és un camí també, no? És una via que ens permet descobrir tota una zona, com has dit, fronterera entre el nord del País Valencià, concretament la comarca dels Ports, i una part de la Franja de Ponent, la del Matarranya, no? El riu és el riu Bergantes, és un riu que neix als voltants de Morella, i és un riu que també discorre per tota aquesta zona, que és una zona d'interior, una zona de muntanya mitjana, una zona farcida de pobles absolutament memorables, com pot ser el mateix Aiguaviva, com pot ser, evidentment, la mateixa vila murallada de Morella, com pot ser el poble del Forcall, com pot ser tants i tants altres pobles, el d'Aiguaviva mateix, no? Tots aquests pobles són pobles que tenen un important patrimoni renaixentista, però alhora que estan envoltats d'una natura molt bonica, farcida d'aigua. El mateix Bergantes és un riu curt, però és un riu molt interessant, on hi ha, per exemple, també una gran riquesa de molins o d'antics molins fariners. I com a gran curiositat d'aquest reportatge, explicar-vos que hi ha un lector, Lluís Maria Bosch, subscriptor de la revista, que ell té casa a Aiguaviva de Bergantes i en saber que fèiem aquest reportatge ens va proposar de compondre una peça musical, ell és músic, per acompanyar com a banda sonora aquest reportatge. I en aquest número, mitjançant un codi QR, donem la possibilitat als nostres lectors a escoltar aquesta peça que en Lluís Maria Bosch ha compost expressament pensant en tota la zona del Bergantes.
1: Senyor, això és una iniciativa que potser caldrà repetir.
0: No és una cosa que ens ha arribat perquè va ser una iniciativa d'aquest subscriptor i no ho teníem pas previst. Sabeu que cada mes, això sí que ho fem, tenim un canal Spotify i el que fem és suggerir algunes peces musicals al voltant de la zona de portada, però mai ens havíem plantejat la possibilitat d'encarregar peces a gent perquè ens pugui ajudar a contextualitzar els textos i les imatges del reportatge. Però ja que hem tingut la possibilitat de fer-ho, la veritat és

0: és una experiència bonica i és una experiència que ja veurem si és singular en el sentit que no la farem més o potser, vés a saber, igual decidim d'ara endavant doncs, de tant en tant de poder regalar aquestes peces als nostres lectors i usuaris.
1: Ah, si he entès bé, ja teniu donc, un canal Spotify on il·lustreu musicalment la zona que tracteu a portada.
0: Sí, ho has entès bé. En aquest número de la...
1: Com ho trobem? Com ho trobem, això?
0: Sí, doncs a Spotify cal buscar el canal Descobricat i allà tindreu, organitzats per números, tindreu les diverses bandes sonores que anem publicant. Per exemple, en el número actual de la Vall d'Aran, doncs hi ha una banda sonora amb doncs, una cançó de l'Alizé Sanz que es diu Ara Muntanya, una altra de la Magalí Sare Sebastià Gris que es diu Temps Enrere, una altra de Sarabat que es diu Camín en Taran, etc. No? Són diverses peces, majoritàriament en aquest cas, en aquest cas són totes, crec, en aranès, però que ens ajuden a contextualitzar també, a posar aquesta música en aquests paisatges d'esplendor tardorenca de la Vall d'Aran.
1: Molt bé, escolta, n'agafaré un tros per il·lustrar la nostra entrevista. Escolta, jo coneixia els camins duaners, els camins de memòria històrica, els camins de ronda, hasta els camins de sorga, però llavors els camins de bast, què són?
0: Els camins de bast, de fet, són camins antics. Estem parlant de camins empedrats, estem parlant de camins que tenen una configuració històrica molt important i són camins, bàsicament, que en el seu dia eren vies a partir dels quals hi passaven pastors enramats, hi passaven matxos que transportaven tota mena de mercaderies, hi passava també doncs, gent, dones i homes carregats amb cistells. Eren vies de comunicació bàsicament comercial que eren empedrades precisament perquè portaven moltes vegades animals ben carregats i, per tant, necessitaven tenir una configuració que no fos inestables, sinó que poguessin aguantar amb el temps. I, a més, tenen també com a gran curiositat i valor el fet que a la zona del Pallars Sobirà, on nosaltres centrem aquest reportatge, doncs passen per raconades i paisatges molt enlairats, en alguns casos fins i tot de vertigen, i, per tant, fa que no només caminar-hi sigui tota una experiència, sinó que, a més, ens permeti doncs gaudir d'algunes de les vistes també dels pobles i valls del Pirineu més importants que hi pot haver. Per tant, estem fent una recuperació d'un patrimoni històric vinculat a l'antiga manera pirinenca de viure, no? En un moment en què les comunicacions i les mercaderies doncs, havien de superar doncs, aquesta orografia complexa de l'Alt Pirineu, i estem parlant també d'un patrimoni importantíssim que en molts casos ens ha arribat i que, afortunadament, aquests camins no han desaparegut i, per tant, nosaltres ara podem donar-li un ús diferent, un ús més lúdic, un ús més senderista, doncs tornar a gaudir d'aquests paisatges i d'aquesta, d'alguna manera, fer aquesta immersió en aquesta manera de viure pirinenca.
1: Molt bé, molt interessant tot això. I bé, moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir, per aquesta presentació del número d'octubre.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ens ho trobem ben aviat?
0: Perfecte, sí, si m'hi voleu, ja ho sabeu que sí.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: El que diem i el que callem.
0: Psicologia de la nostra societat
3: per anar bé per casa.
2: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 33. La solitud.
6: Mai he tingut tanta necessitat d'estar sola que des de que tinc infants. Aquesta frase pot sonar malament, però és veritat. M'encanten les meves filles i la meva família i no ho canviaria per res al món. Però l'energia que demana fa que necessito molt de temps sola. Gabriela, bon dia.
4: Bon dia, Paula.
6: Avui parlarem de la solitud, dels seus beneficis, però també dels efectes negatius que pot tenir a llarg termini. Gabriela, per què a curt termini sembla que la solitud ens va bé i a llarg termini ens va malament?
4: Perquè sostenir-se sol durant molt de temps és molt difícil, perquè som éssers socials i perquè una gran part de la nostra identitat es construeix en funció de la relació amb els altres. I per tant, si no hi ha un altre amb el qual construir-nos, doncs és molt difícil tirar endavant.
6: I per què hi ha gent que necessita estar més sol que d'altres?
4: No puc donar-te una resposta unívoca. Hauria de conèixer la situació de cadascuna d'aquestes persones de les quals estem, en les quals estem pensant quan diem i per què hi ha gent, no? Les motivacions poden ser molt diferents. En algun cas, potser perquè la persona necessita guarir-se d'alguna cosa que li ha passat i necessita temps per aquest guariment. En un altre cas, potser perquè és una persona amb una gran vida interior i, per tant, té moltes coses per pensar, té moltes coses per fer, té moltes coses per... I, per tant, la seva necessitat d'alteritat, o sigui, d'un altre que estigui present, és més minsa, i, per tant, els agraden aquests moments de solitud. Em sembla que la cosa més important és, en tot cas, fer la diferència entre la solitud desitjada i la no desitjada. Perquè cadascú, en funció de la seva personalitat, de la seva situació, del seu moment vital, pot tenir un desig més gran o més petit de solitud. Però, en tot cas, el que és problemàtic és quan estem sols i desitgem una cosa diferent, no? D'estar sols. Estar sols no necessàriament és estar aïllat. El gran problema és l'aïllament, no és la soledat.
6: Penses que és important saber estar sol o sola?
4: Clar, és superimportant. Perquè, en realitat, quan estem sols, estem en nosaltres. O sigui, estem amb el nostre cap, amb els nostres pensaments, amb les nostres sensacions corporals, amb el nostre nivell d'energia, que pot ser molt alt o molt baix, depenent de diferents coses. I clar, difícilment se'ns ensenya a estar sols i estar bé amb nosaltres, no? I quan no sabem com fer-ho, el que ens passa és que la companyia no és una opció, sinó que és una compulsió. O sigui, no és alguna cosa que puguem triar, que puguem gaudir, sinó que és una necessitat gairebé tan forta com la necessitat de beure aigua o de respirar. I doncs aquí el contacte es converteix en patològic. No perquè ho sigui en si mateix, sinó perquè nosaltres no podem estar-nos sense aquest contacte.
6: Penso en gent que han viscut sempre amb germans o germanes a la mateixa habitació, que quan han marxat de casa els pares s'han aparellat i han viscut en parella molt ràpidament i que no han estat mai sols. com ho pot fer aquesta gent per aprendre a estar sol?
4: No crec que hi hagi una fórmula màgica per aprendre a estar sol. La primera qüestió seria, necessita, vol estar sol? Té la necessitat, té les ganes o no? I jo em preguntaria què li passa quan accidentalment es troba sol o sola, no? Quan aquesta persona, per alguna raó, està sol, doncs com gestiona la seva soledat? Després jo diria que el fet de, per exemple, haver compartit habitació amb un germà o amb una germana, o després fer parella ràpidament, etcètera, etcètera, és un indicador, però no és necessàriament el que indica si aquesta persona està, si té la capacitat d'estar solo o sola o no. Perquè, per exemple, tu pots haver-hi tingut un germà o una germana amb tu a la teva habitació, però resulta que aquest germà o aquesta germana eren grans lectors i s'agafaven un llibre i potser estaven 3 hores callades o callats, no? I doncs tu aquí feies alguna altra cosa quan l'altre estava llegint. I doncs això també era un espai de soledat, de solitud, en algun sentit, no? Perquè estaves tu amb el teu cap, ells o ella amb el seu cap, tot i que hi hagués una presència física.
6: Ho penso ara mateix a la meva segona filla, que sempre està jugant amb la seva germana gran o amb nosaltres, i estar sola li resulta bastant de frustració. Bé, ara encara és petitona, però com puc aprendre-li jo a vegades, o és que ho necessita dels seus 4 anys, estar a vegades sola o jugar sola?
4: Jo crec que és molt petita encara per aquest aprenentatge. Aquest aprenentatge es dona quan, diguem que és possible i és útil quan la persona pot gaudir mínimament d'aquest moment de solitud, no? Quan la persona pot concentrar-se, per exemple, en jugar amb una joguina i fer la història, no? Amb la seva joguina i parlar-la a la joguina i fer que la joguina li parli. Doncs per això ha de tenir uns recursos mínims. I aquests recursos potser no arriben als 4 anys, arriben una miqueta més tard, no? Però, dit això, una altra vegada el que et dic sempre quan em fas aquesta pregunta, com puc fer perquè les meves filles, doncs, exemplificar. Si tu ets capaç de posar-te en el sofà de casa teva quan la teva filla gran està jugant o mirant la tele o el que sigui, i tu pots agafar-te un llibre i posar-te durant mitja hora a llegir, doncs aquí l'estàs ensenyant que això és possible, que això és una cosa que es fa i que és normal i que és natural. I doncs en algun moment la teva filla voldrà fer la mateixa cosa, tot i que sigui per imitar la mama. I doncs aquí podrà tenir la seva primera experiència a poc a poc.
6: I penses que els humans necessitem més aviat vida social o solitud?
4: Si m'ho poses així, Paola, jo diria que si les coses han de ser o unes altres, jo diria gairebé que necessiten vida social. Perquè, com et deia abans, jo crec que la nostra construcció com a persones i com a identitats i com a éssers individuals necessita de l'altre. Tot i això, si faig l'aposta per aquesta resposta, per la resposta socialització, és perquè crec que si la socialització és molta, en algun moment la persona se les enginyarà per trobar espais de solitud. I doncs aquesta serà una solitud desitjada.
6: I és possible que, en el fons, la solitud no fos un símptoma de l'estrès que provoca la vida occidental? És a dir, la necessitat de solitud, com jo noto, per exemple, que quan estic més estressada necessito més temps sola. No podria ser al final aquesta necessitat de solitud un símptoma de la nostra societat?
4: Ara veig per on vas. Jo crec que podríem veure les coses d'aquesta manera en el sentit de la hiperestimulació que suposa la nostra societat, no? El fet de que nosaltres estem tot el temps connectats d'una manera o d'una altra, tenim un horari pautat en el qual el Cronos ens porta sempre del nas, volem fer moltes coses perquè amb aquestes coses que volem fer volem aconseguir unes altres, i doncs tot això comporta una quantitat d'estímuls enormes que a vegades són molt difícils d'assumir. Dit això, la pregunta que et faig és, quan et passa això, i aconsegueixes tenir aquests espais de solitud? Te'n vas tu sola o te vas tu amb el teu mòbil?
6: No, clar, el meu mòbil sempre el tinc i sempre tinc com música o un podcast o una cosa així, això claríssim.
4: Doncs creus que aquest és un espai de solitud?
6: Potser no. Llavors, com hauria de ser l'espai de solitud? Assentada al sofà sense fer res i sense escoltar res?
4: Per què no? Per què no? Per què no 10 minuts de silenci? Fixa't, no et dic de meditació, perquè en la societat en la qual estem, la meditació és també una cosa a fer, no? Que està dintre de la llista dels to-do, d'això que s'ha de fer. I doncs jo et dic 10 minuts de silenci, només de silenci. Home, això podria ser una molt bona prescripció. Però després hi ha altres, Sortir a caminar, sortir a córrer, la gent que li agrada... No, sense la música. Sense la música. Perquè quan et poses la música t'estàs perdent totes les altres coses que estan passant al teu voltant i que tu no les estàs escoltant. Per què estàs taponant un sentit, que és l'oïda? Per tant, sense música.
6: Llavors, segons tu, quan necessitem solitud per recuperar una mica d'energia, l'energia que ens gasta una mica la vida occidental, necessitem estar sols, sense telèfon, sense música i concentrats en una sola cosa o en res.
4: Sí, aquesta és una bona definició, no? Concentrats en una sola cosa és una possibilitat. Jo et diria en alguna cosa manual, si poguéssim, no? Ja sé que està molt remanit, però això de rentar els plats, només rentant els plats, o de, no sé, limar-se les ungles, només limant-se les ungles, no? Per dir-te alguna cosa així molt, molt banal, no? Molt del dia a dia, doncs això ja és una manera de focalitzar la nostra atenció i d'aquesta manera no estar en 40 coses a la vegada. I clar, el silenci, o sigui, el no fer res sense pensar en res, això és gairebé el nirvana, no? Gairebé una cosa que avui dia se'ns ha perdut de la vista i gairebé s'ha convertit en una altra tasca a fer, no? Poder posar la nostra ment en blanc. Jo no diria que és en blanc, sinó en tot cas és posar la ment en el present sense que se'ns vagi cap endavant o sense que se'ns faci cap endarrere. I que cada vegada que se'ns va la puguem portar una altra vegada a l'avui, a l'aquí i a l'avui.
6: Una cosa que és molt difícil.
4: No és gens fàcil. Potser per això és que ens hem d'exercitar. I com havíem parlat alguna altra vegada, una bona manera d'exercitar-se en això són els banys de bosc, no? Les sortides a la natura. Perquè la natura ens posa en situació d'estar present en l'aquí i en l'ara, simplement perquè el terra no és igual de llis que a la ciutat, perquè hi ha branques, perquè hi ha sorolls, perquè hi ha coses que no podem controlar. I per tant, com que el control és impossible, això ens deixa tornar al moment present. Aquesta també és una molt bona eina.
6: I per a tota aquesta gent que estan en situacions de solitud, però que és una solitud no desitjada, què podem fer? O què es pot fer? Què podria fer la societat de manera col·lectiva, potser, fins i tot?
4: Crec que una cosa molt, molt, molt important a fer en els propers anys és crear espais. I quan parlo d'espais, parlo d'espais simbòlics. Ja ho havíem parlat alguna vegada, jo estic ara començant a Figueres un taller d'escriptura creativa per un grup de gent gran, de més de 60, i això és crear un espai, però també parlo de crear espais físics, llocs als quals la gent pugui anar per trobar-se. I la trobada no necessàriament és per fer una xerrada, La trobada és per veure gent, per veure que hi ha altres, per intercanviar mirades, per intercanviar olors, per intercanviar sorolls. Tot això és superimportant. I si després d'això es dona la possibilitat d'una trobada més directa i més explícita i una xerrada o fer un joc junts o parlar del que ha passat ahir al poble, tot això està molt bé. Però perquè tot això sigui possible hem de tenir llocs oberts, llocs en els quals la gent pugui anar sense tenir necessitat de fer-se un carnet, sense pagar un abonament, sense... sense haver-hi de donar les seves dades, per exemple, que hi ha molta gent que li fa por això i amb raó, i amb raó. Llocs oberts, això és veritablement una política pública.
6: Una última pregunta, Gabriela, més personal aquesta vegada. Tu, com que ets psicòloga, deus parlar amb moltes persones durant els teus dies de treball, necessites moments de molta solitud per recuperar energia després d'haver tingut tantes interaccions?
4: Sí, sí, és un element bàsic de la cura que nosaltres mateixos com a psicòlegs hem de tenir. Les persones que es dediquen a la cura de les altres han de tenir primer cures a si mateixes, no? Perquè no som un recurs inagotable. Hi ha un moment en el qual l'energia, la capacitat d'atenció, la capacitat d'empatia, la capacitat d'absorbir el problema de l'altre, troben un límit. Això està claríssim. I, per tant, perquè nosaltres puguem regenerar aquestes capacitats, perquè veritablement podem estar a puesto quan hem d'estar amb algú que està patint, perquè si no, no vindria a veure'ns, doncs nosaltres hem de tenir espais de solitud desitjada, de solitud creada, de solitud sostinguda, en el sentit que et deia abans, per exemple, espais de silenci. Per mi són importantíssims els espais de silenci i els espais de lectura. A mi m'agrada molt llegir ficció i no ficció.
6: Gabriela, moltes gràcies.
4: Fins a la propera.

0: Radio Arels, a Tuí, 95.
1: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som el dilluns 5 d'octubre. Bon dia. Pluja aquesta tarda, sobretot al territori, amb 22 graus a la plana i 15 a la muntanya. Demà el temps serà igualment cobert, menys al capcir. Les mínimes seran de 18 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 13 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 24 al Vallespí, 22 al Conflent, 17 al Capcir i 19 a Cerdanya. Dimecres, sol al matí, amb unes mínimes de 18 graus a Perpinyà i a Serret, 14 a Prats de Molló, 16 a Prada, 9 a Manlluís i 10 a la Tor de Querol. A la tarda torna la pluja sobretot al territori. Les màximes seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 22 al Conflent, 15 al Capcir i 16 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
6: L'estiu 100% en català.
7: A Ràdio Arrels.

0: Espí ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que la intel·ligència artificial necessita grans centres de dades per funcionar, encara que sovint en diem simplement el núvol. Però el núvol no és pas una cosa que flota per internet. Són ordinadors reals que consumeixen electricitat i aigua. Avui veurem una altra limitació important: què passa quan la màquina no pot comprovar el que diu amb la realitat. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia, Paula.
0: Miquel, l'altre dia em deies que aquestes màquines fan evaporar l'aigua de veritat, però ara em dius que no saben pas si plou.
1: Sí, parlen de la pluja com ningú i no saben pas si ara està plovent. I aquí ja veieu la clau de tot plegat, no? Aquestes màquines viuen en un món fet fora que de paraules. Tot el que saben del món ho han llegit, no tenen accés al món real.
0: Tornem doncs al magatzem dels calaixos. Què hi falta, doncs?
1: Sí, clar, al magatzem hi falten finestres, no? No el poden veure al món. Hi ha milions de calaixos amb, no, aquest mapa de paraules del qual hem parlat i cap obertura cap enfora. És un xic com la caverna de Plató, no? Que si imagineu algú que ha neixit a dins i que no n'ha sallit mai, tot el que sap de la pluja ho sap per les ombres de la paret i pel soroll que li arriba. Els models, ells, coneixen fora que els textos dels calaixos. Us en parlaran meravellosament, perquè hi tenen els poetes, els metròlegs, els pagesos, tot barrejat, i podem doncs parlar del temps. Me demaneu-li si plou ara i no en poden saber pas res, evidentment. I si tots els textos deien que la neu crema, vos dirien que la neu crema, ben tranquils.
0: I una persona com ho fa, això?
1: Clar, nosaltres és diferent perquè associem experiències a les paraules. Com un pare mena el nen al supermercat o al mercat i li diu: això és un préssec. La paraula queda enganxada a la cosa. Hi ha un record de l'olor, del pes, del suc que en raja, i doncs per la màquina, en canvi, préssec és fora d'una paraula que viu a prop de dolç o de pinyol i d'estiu, no? Com dèiem, doncs, els calaixos estan endreçats de manera a que les paraules semblants, les paraules que tinguin més probabilitat de sallar juntes, estiguin relacionades. I aquesta xarxa de paraules s'aguanten, doncs, les unes sobre les altres, no? Cada paraula es relaciona amb les altres i estan totes penjades en l'aire, sense cap fil que toqui terra.
0: I aquest magatzem es va posar en el dia, almenys?
1: Aviam, el magatzem s'endreça me pas tot sol. El mapa que sall de l'entrenament és estàtic. Hi ha tot un càlcul dels pesos, dels vectors que correspondran a cada lot de paraules, i això és estàtic. El món, mentrestant, se mou, no? Canvien els batlles, els ministres, les festes canvien de data... Hi ha un dia en què se pot pas passar a la D115, no? La nostra estimada carretera del Vallespí, que si es bloqueja ja no podem ni sallar ni entrar. Doncs el magatzem se queda com era el dia que van acabar d'endreçar-los, no sent passar el temps. I aquí ve el moll de l'assumpte, que la màquina no pot comprovar res per ella mateixa. Sí que li podem donar accés a internet perquè ho comprovi, però per ella la veritat vol dir això que sona com els textos que tinc als calaixos, no? Ella té tota aquesta informació emmagatzemada i la pot mobilitzar. La majoria de cops això coincideix amb el món. Vaja, no tot canvia, i si l'entrenament es va fer fins al gener 2026, doncs tot allò que sigui fins al 2026 correspondrà molt probablement. Com no coincideix, la màquina pot pas adonar-se'n. No té cap món amb el quin topar i comprovar si el que està dient és cert.
0: Però nosaltres també creiem coses perquè les hem llegit, no?
1: No, sí, és clar, que nosaltres també repetim els errors dels altres, i és clar que si no sabem coses, doncs les anem a cercar a internet. I doncs els robots ja ho poden fer, això, no? I arreplegar informació fresca. Això tapa un forat. El tan capaç del tot, perquè la diferència de fons és una altra. Nosaltres tenim una experiència del món que és incomparablement més rica. Obrir la finestra, tastar la sopa, trucar a l'Ajuntament... Aviam, de fet, el nin que juga, no? El nin que...

0: juga i que descobreix la motricitat, l'experiència del dolor, vaja, això és extremadament ric a nivell cognitiu, no? I fins i tot quan som adults el món ens corrigeix, no? Quan ens equivoquem ens corrigeix i a vegades a bufetades. A la màquina el món, en canvi, no la corregeix pas gaire, no? O no directament, en tot cas. Les correccions li arriben fora que si algú un dia reorganitza el magatzem.
1: I a l'agenda de Catalunya Nord, com us en sortiu?
0: Clar, l'agenda té aquest problema, no? De no tenir contacte amb la realitat. Per això hi posem una verificació humana un cop la màquina hagi llegit el correu de l'associació, no? Agafa el correu, el transforma, el formateja, el posa a la base de dades i llavors nosaltres hem de validar l'activitat o no. I això efectivament ho hem de fer perquè llegir un correu és pas tocar la realitat. El correu pot estar equivocat i comunicar-nos una data creïble i la màquina ho pot pas saber. De fet, nosaltres tampoc, no? Nosaltres, en canvi, sí que podem despenjar el telèfon i comprovar la informació, tot i que, òbviament, estem reduint el marge d'error i no el podem eliminar, no? Que amb o sense robot l'error és humà i en cometrem. Una cosa que la màquina mai tindrà és aquest contacte amb la realitat, no?
1: Molt bé. I doncs què ens porteu la setmana que ve?
0: Aviam, sí, la setmana que ve intentarem obrir la capsa. Veurem per què ni els que han construït aquestes màquines saben pas dir què hi passa dins. I què vol dir això per nosaltres, tant a nivell de doncs, l'agenda de Catalunya Nord com a nivell de societat, això implica. Així que tingueu molt bona setmana i fins una pròxima.
1: Miquel Rodríguez, moltes gràcies. Cada setmana a Ràdio Arrels. Adéu.
0: Adéu.
2: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.1.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Avui amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
0: Núria Ballester, quina relació tenia Pau Casals a Puerto Rico abans de la seva arribada a 1955?
1: Doncs bé, Pau Casals, com bé sabeu, tenia la vinculació que la seva mare doncs, havia nascut a Puerto Rico i ella allà tenia molta família, de fet tots els cosins de Filló, que ja des dels anys 50 doncs, mantenien una correspondència bastant assídua amb ell. I doncs, li deien que el recordaven molt i que tenien moltes ganes doncs, de que visités la illa perquè el volien conèixer en persona. És a dir, que abans que ell arribés a l'any 1955 de vinculació, sobretot familiar, però també d'altres membres de Puerto Rico, com va ser el Jaime Benítez, que era el rector de la universitat, o també el Montañez, que era el tiet de la Marta Casals, que era periodista, també havia tingut, doncs, s'havia cartejat amb Pau Casals, amb la qual cosa doncs, ja tenia una relació, no?, epistolar en aquest sentit.
0: Les autoritats coneixien Pau Casals, però la gent del poble potser no tant, no?
1: No, és evident, la gent que coneixia Pau Casals eren o els que estaven vinculats amb la música, evidentment, els polítics i les autoritats, perquè doncs, els seus familiars ja s'havien preocupat també de parlar d'ell, de que doncs, era un músic molt important, i aquesta vinculació amb Puerto Rico, doncs, evidentment, per ells era, no?, els havia cridat sempre molt l'atenció. Per aquest motiu, doncs, en aquests últims anys, no?, a partir sobretot de l'any 54, 53, 54 i sobretot el 55, el conviden oficialment, no?, és a dir, el governador de Puerto Rico el convida oficialment i també el rector de la universitat a visitar el que és la terra natal de la seva mare.
0: Però ho van preparar, no?, això?
1: Sí, evidentment, hi va haver-hi tota una sèrie doncs, de persones que van estar al darrere, no?, d'aquest retorn. També és veritat que hem de recordar que Casals, en el moment en què visita doncs, la illa de la seva mare, és un moment vital molt important, perquè ell, bueno, recordem que feia poc que havia mort la que havia sigut doncs, la seva companya a l'exili, no?, la Francesca de Capdevila, que just a inicis del 55 va morir. Aleshores ell es trobava doncs, en un moment també incert i va decidir doncs, que era el moment, no? Ell sempre havia promès a la seva mare que abans de morir visitaria Puerto Rico, perquè la seva mare, quan ell era molt petit, sempre li parlava de la illa, sempre li parlava del mar del Carib, i Casals li havia fet aquesta promesa, i bé, circumstàncies de la vida i també doncs, de que hi va haver-hi una sèrie de gent a Puerto Rico que es va mobilitzar per fer aquesta invitació oficial, doncs van propiciar que aquest 11 de desembre de l'any 55 Casals arribés a la illa doncs, on havia nascut la seva mare.
0: Hi ha una anècdota sorprenent, és la història de la casa de la seva mare, no?
1: Sí, de fet, quan Pau Casals va arribar, que va ser una arribada multitudinària, bueno, més de 200 persones l'estaven esperant amb tots els familiars, es van fer molts actes públics en aquells dies a Puerto Rico, i un dels actes va ser la visita a Mayagüez de la casa on havia nascut la mare de Pau Casals, però també era la casa on havia nascut la mare a Angélica Montañez, que era la mare de la Marta Montañez, que després esdevindria l'esposa de Pau Casals. És a dir, és una anècdota curiosa de que en la mateixa casa doncs, van néixer dues mares molt importants per la vida de Pau Casals.
0: El 22 d'octubre de 1973 mor en Pau Casals. Com va ser rebuda la mort de la notícia al Vendrell i al Catalunya?
1: Bé, va ser un impacte molt gran. Penseu que Pau Casals pels catalans doncs, era un símbol, no?, d'aquesta lluita franquista, antifranquista, I tant al Vendrell com a tot Catalunya, doncs, les portades dels diaris, es van fer actes al Vendrell també d'homenatge, tot i la situació política, doncs, que era la que era, però va tenir un impacte molt, molt gran, no? I també esperant aquest retorn, no? que tots esperaven de que algun dia el mestre, doncs, encara que no fos viu, tornaria a Catalunya en les seves despulles l'any 79.
0: Això ha estat un tràmit complicat. Qui ha portat els tràmits?
1: Bé, de fet, va ser la pròpia viuda, la Marta Casals, que ella, doncs, complint la voluntat del seu difunt espòs, del mestre, que ell va deixar escrit al seu testament que un cop recuperada, no, les institucions democràtiques de Catalunya, volia ser enterrat al Vendrell, ella va trucar al president Tarradellas, el qual el coneixia, tenien una relació, doncs, dels anys d'exili en Pau Casals, s'havien conegut, i li va dir que el seu el mestre li havia deixat, no, que ha escrit al seu testament aquesta voluntat, i es van començar els tràmits, i aleshores de la Generalitat i també coordinats amb el que és l'Ajuntament del Vendrell i vendrellencs, no, sobretot els de vendrellencs de l'Associació Musical van procedir a, doncs, a organitzar tots aquests actes que van ser multitudinaris, i es van fer no només a Barcelona, a la Generalitat, on es va obrir una capella ardent, també al monestir de Montserrat hi va haver un acte multitudinari d'homenatge a Casals, i evidentment al Vendrell, que va ser, doncs, quan el va ser ja definitivament enterrat al cementiri, va ser un acte clamorós de tota la gent al carrer, inclús, doncs, al cementiri hi ha imatges molt maques on es veu també, doncs, els nens del Vendrell que van aixecar un pilar en homenatge, doncs, també a aquesta afició que Casals va tenir sempre pels castells. Va ser, doncs, un acte molt, molt emotiu, molt viscut per tots els vendrellencs, doncs, perquè finalment el cos, no, del bombogut mestre Pau Casals tornava a casa seva.
0: Per al Vendrell és important, però Casals deixa un llegat universal a tot el món.
1: Sí, Casals ens ha deixat, no, un llegat universal, no només en la part musical, sinó també tot el seu llegat de pau, no? Va ser un músic que va posar tot el seu art al servei d'uns ideals a favor de la llibertat, a favor de la democràcia, a favor de la pau, i al llarg de la seva vida, doncs, va fer servir el seu art per protestar i per defensar aquests valors que ell considerava sagrats, no? I jo crec que això és una mica el que hem de preservar totes les institucions que treballem avui en dia, no? per preservar el seu llegat, des de la Fundació Pau Casals al Vendrell, però també al Vendrell, la Casa Nadiua i tots els elements que es conserven a Prada de Conflent, evidentment a Puerto Rico, tots els llocs on encara, no, hi ha aquesta flama viva del mestre Casals, tenim aquest deure de reivindicar, no, la figura de Pau Casals com un dels millors músics del segle XX, però també Pau Casals com un gran humanista i una persona, doncs, que va lluitar per uns ideals i per un missatge que, desgraciadament, avui és més viu que mai, no?
2: L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. Està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
0: Hi ha també lloc Casals al Japó, als Estats Units i a d'altres llocs?
1: Sí, sí, sí, Casals encara al Japó és una figura molt, molt venerada. Ell va fer la primera visita al Japó l'any 1961 i va deixar un impacte importantíssim. S'estan celebrant en el marc ara aquest mateix aquest any un munt d'activitats i conferències allà, però també hi ha un Casals Hall que depèn de la Nihon University, que porta el seu nom. També a Marlboro, uns festivals de música, doncs, que cada any se celebren i que Casals hi estava molt vinculat, la seva presència és molt present, també a la Manhattan School of Music, també a Alemanya, a Kronberg, hi ha un Casals, el Casals Forum, és a dir, el seu nom continua molt vigent en molts països, i el seu llegat, evidentment, també.
0: Núria Ballester, també al Festival Pau Casals de Prada, quan venen els joves violoncel·listes, sempre hi ha una gran emoció. Casals i el violoncel és una cosa forta.
1: Sí, sí, sí. De fet, Pau Casals és el referent, no? Jo crec que va ser el pare del violoncel modern i ell va ser qui va revolucionar, no?, la forma de tocar el violoncel, i per molts joves violoncel·listes la seva figura és molt important. I el fet d'anar a tocar en aquests llocs on ell va viure, no?, jo crec que és molt important per mantenir aquesta flama viva i aquest esperit.
0: Escoltem Quim Tejedor i Guillem Vega, dos violoncel·listes que van actuar al Festival Casals de Prada 2025.
3: Doncs des de ben petit a mi em va fascinar el violoncel, òbviament doncs a Catalunya, justament per la figura de Pau Casals, no? Doncs el violoncel és un instrument doncs molt important i que fa, jo crec, que moltes persones il·lusió tocar, i jo doncs des de ben petit la veritat és que hem seguit així. És possiblement la referència, no? des de que ell va sortir, doncs ha sigut un exemple a seguir per absolutament, crec que tots els cel·listes que han vingut darrere, els grans cel·listes del segle XX, crec que ha sigut una referència absoluta, i evidentment doncs estar en el festival que hi va crear aquí a Prades, doncs evidentment com a cel·listes i com a catalans també, doncs per nosaltres és un absolut privilegi.
4: Sí, sí, absolutament, per a mi és molt molt especial estar aquí aquestes dues setmanes, el lloc on Pau Casals ha passat tant de temps i on podem respirar una mica tot el seu llegat, a les esglésies on toquem, a l'allotjament, envoltats d'aquestes muntanyes, és molt molt especial.
1: No, és el mateix que quan venen a tocar al Vendrell o al museu, no? Quan toquen a la seva casa de la música, senten una emoció realment increïble, no? I això jo crec que és important, és el fet que ells també coneguin, aquests joves violoncel·listes puguin tenir l'oportunitat d'anar a Prada, al Vendrell, no?, a Puerto Rico, els llocs on el mestre va viure, perquè també ells siguin conscients, no?, d'aquest llegat i que també puguin transmetre a les noves generacions. Això és molt important, i Casals sempre ho deia, és a dir, els joves són el futur, i és el que hem de treballar, no?, entre tots, totes les institucions que tenim aquest deure, no?, i que encara tenim el nom de Pau Casals vinculat. Hem de treballar perquè la gent jove continuï i conegui qui va ser aquest gran músic.
0: Núria Ballester, directora del Museu del Vendrell, un museu renovat no fa gaire, no? L'hem d'aconsellar, suposo.
1: Sí, evidentment, és a dir, totes aquelles persones que encara no el coneguin, convido a que vinguin a visitar el Museu Pau Casals, que està ubicat a la casa que Pau Casals es va fer davant de la platja de Sant Salvador, el Vendrell. És un museu fantàstic, i que recentment vam renovar, el 2022 vam renovar tota la museografia amb un museu més interactiu, on hi ha molta música, però preservant també l'esperit de la casa, no? I bé, totes les persones doncs que no el coneguin, aprofito doncs aquesta la vinentesa per convidar-los i perquè ens vinguin a conèixer i també coneguin doncs la vila nadiua de Pau Casals al Vendrell.
0: Núria Ballester, moltíssimes gràcies per atendre Radio Arels des del Vendrell. Fins una altra.
1: A vosaltres, un plaer.
0: Era el 14è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals del Vendrell. Hem escoltat un extracte del Parlament de Pau Casals per la seva última actuació en terra catalana l'11 de setembre 1966 a Sant Miquel de Cuixà. Una emissió de Radio Arels Conflent.
5: Radio Arels, a Morellàs, 88.2.

0: fait pour les autres. Moi je suis pas fait pour ça. C'est un miracle que je m'en sorte. Ce monde est pas fait pour moi. Et des gens dansent sur la table. Moi je trébuche tout bas. Je fais semblant d'être semblable. Est-ce que c'est pareil pour toi?
1: Radio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: La protagonista musical aquesta setmana a Radio Arrels és la cantautora mallorquina Miquela Lladó. Miquela, bon dia.
4: Bon dia, com anem?
3: Molt bé, i tu?
4: Super, molt bé.
3: Genial, doncs. Connectem doncs aquests dies amb tu perquè ens presentis el teu treball musical. Una carrera que va començar als teus 19 anys, però tu de petita ja cantaves sí. I escoltaves molta música, no?
4: Sí. Sempre ha estat la meva debilitat. Escoltar música perquè a casa nostra agradava molt i s'escoltava tot tipus de música. Des de música clàssica fins a el que estava de moda aleshores, sí.
3: I tu quan eres petita, quina era la música que escoltaves llavors?
4: Mira, jo de petita encara no havia entrat la moda anglosaxona i a part de música clàssica, que sempre m'ha agradat molt i a casa escoltava molta música clàssica, escoltava música italiana, música francesa, especialment, i bé, i també les cobles, naturalment. No? Era l'època que quan posaves una ràdio hi havia les cançons que estaven de moda aleshores, eren les cobles.
3: I a casa teva eren músics els teus pares, germans?
4: No. Bueno, el meu germà gran, sí, ell anava a classes de guitarra amb un mestre meravellós que era don Bartomeu Calatayud, un gran guitarrista i folclorista. I jo, com que era més petita naturalment i a casa no me varen dir tu també aniràs a classe. Però jo mirava el que feia el meu germà i ell tenia una guitarra i vaig començar així copiant allò que ell feia i després vaig tenir molta gent amiga que sí, que me varen ajudar molt a aprendre a tocar guitarra i cantaven cançons que te diré jo, Palmero subí a la palma i ranxeres i qualque cançó francesa i cançons italianes. Perquè encara no havia entrat en força el fet de cantar en català, naturalment. Eren èpoques de repressió.
3: I tu, després dels 19 anys, doncs, com va començar la teva carrera?
4: Bé, jo en els 19 anys vaig fer un disc, perquè jo vaig, és a dir, me vaig decidir a cantar única i exclusivament en català, perquè aquí a Palma hi havia una associació que es deia Joventuts Musicals i a través de Joventuts Musicals vaig conèixer els cantautors de la nova cançó. I aquí a Mallorca hi havia en Joan Ramon Bonet, que és el germà d'Anna Maria del Mar, va començar ell. I vaig conèixer en Serrat, que va ser la persona que més me va impactar, i a poc a poc vaig anar coneixent tot aquest món i aquesta música. Anna Maria del Mar, Quico Pi de la Serra, l'Ovidi Montllor, en Lluís Llach, etc. I jo vaig dir que això era el que jo volia fer realment. I clar, cosa de la vida, que després me'n vaig anar a estudiar a Barcelona i al cap de poc temps me vaig casar i vaig tenir 3 infants. És una època que vaig estar una mica allunyada de tot el món de la cançó, però després va arribar un dia, que ja t'explicaré com va ser, que vaig reprendre la meva història musical.
3: De tot això en tornarem a parlar una mica més en detall, doncs, més endavant dins l'entrevista, del fet de ser mare i de fer música i de la teva llarga carrera musical. D'aquí uns instants escoltarem la primera cançó que has volgut presentar-nos, que serà Dones, baixeu, veniu, però primer m'agradaria que me'n parlis una mica. Aquesta cançó és un poema de la Maria Mercè Marçal que has musicat. Com se't va acudir a tu musicar poemes?
4: Ui, és perquè jo llegir poesia m'ha agradat sempre, moltíssim, i sempre li he trobat a la poesia aquest punt que té de connexió amb la música. Per altra banda, també sempre m'ha agradat molt escoltar música, diguéssim, d'arrel. Jo vivia a Palma, però els estius anava a un poble que es diu Valldemossa, i allà a Valldemossa és un poble que sempre ha estat molt musical, i hi havia un grup que es deia els Valldemossa, i me deixaven anar a escoltar els seus assajos. Després, allà on es feia música folklòrica per turistes, també me deixaven tocar guitarra. Jo coneixia tot el repertori de música, diguéssim, de folklòrica de Mallorca. I, per altra banda, sempre m'ha agradat escoltar el que cantaven les persones que feien feina en el camp. I tenia un parell d'amigues i amics majors i me cantaven cançons, des que ja feia una mica de recerca. I amb això, i el cançoner popular del pare Ginart, te n'adones de que hi ha una gran similitud de la poesia, de les gloses populars en la poesia en general. I a través d'això me vaig enamorar dels poemes, dels poetes, i vaig començar a musicar poemes.
3: I justament aquest mateix poema és bastant representatiu de tu com a artista, podríem dir. Per què l'has triat exactament?
4: Perquè na Maria Mercè Marçal va ser una gran poeta i m'agrada molt, i a més sempre ha estat una persona ja al Celsia, que molt reivindicativa i molt adelantada per la seva època, i m'agrada molt. Igual que ella, m'agraden molts poetes, homes i dones, de tota la nostra literatura dels Països Catalans. I vaig triar aquest poema perquè m'agrada, perquè és reivindicatiu i perquè les dones han de menester aquesta energia i aquesta força per reivindicar els nostres drets i la nostra manera d'entendre el món.
3: Doncs escoltem tot seguit la cançó Dones, baixeu, veniu, de Miquel Alladó.

0: Miquel Alladó, la cançó es deia Dones, baixeu, veniu, i és un poema musicat de Maria Mercè Marçal. Escolteu el disc de la setmana i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora per continuar escoltant la Miquel Alladó i les seves cançons.
1: Radio Arels, en veig 93.1.

reflegent. Ai, que el meu cor s'emmula com un pom de clavell.

secundàries, les verdes fondàries. Quan la nostra som s'obre la frescor, ella ens posa el rostre

0: Ràdio Arrels.
1: A Codalet, 95.5.

dia el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures

mandra del migdia. Protegiu l'amor furtiu, si així ho vol Déu, així sia.

You're very kind. I was born like this.

bella que la donzella. Però no, la reina és més bella que la serventa. Sí, però la reina i la serventa són molt belles

estimes més ben que el seu jutge. El rei i el seu jutge estimen de debò. I així, successivament, hom pot fer comparacions a semblança d'aquestes. Cagar-se amb el rei, per exemple,

me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pel carrer. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, sense pensar en res més.

estimar, cal tenir temps. Com una Marta retirada, a la fi de la jornada, tornem ser a tots solets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, per demà cal ser refets. Cada dia una cadena te se posa a l'esquena, com vos fer per fer projets. Diguis-me lo que se passa amb la llengua de casa, la que escola t'en defès. I pot ser, pot ser, me faràs content per estimar, cal tenir temps. Tens ganes de fer coses i a la plaça te reposes, ho sabes pas més on ets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, caminem prou de través. Parla-me i diguis-me coses amb aquesta llengua rosa que fa vergonya al burgès. Diguis-me que la parola de sus del foc de l'història ten el tap

les feres més salvatges i dels millors pallassos del món. Comptem també amb uns malabaristes extraordinaris i els millors carteristes vinguts d'arreu del país.

0: Radio Alès, amb FIAC 95.
1: I stepped out of the St. James Hotel.

truco als teus ullets. Laia, em vols obrir? Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia,

color de gos com fuig, puc pintar-te la lluna, puc donar-te el telèfon d'una nòrdica bruna, fer-te recomanar per aconseguir tribuna, portar-te al desert, si tu vols, sorra i dura, donar-te el secret de ràpida fortuna.

0: per cadascú, cadascuna, que l'arbre no tapi el bosc ni la prunera la pruna. Se sent fenum de podrit sota el cel, sota la runa. No busquis tres peus al gat, no és per gana que es dejuna. Si vols navegar has d'anar a la mar, no a la llacuna. Pots venir-me a visitar, no es necessita vacuna. Ni això, ni res, ni res. Si m'escoltes i no em dius...
1: Oiga, democráticamente hablando, en castellano no sabría una.